0: Hem sentit el ballet en dues parts, La consagració de la primavera, d'Igor Stravinsky, en la interpretació de l'Orquestra Filharmonia, dirigida per Eliyahu Imbal.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

De Gabriel Fauré podrem sentir ara la sonata per a violí i piano número 1 en la major, opus 13, en la versió d'Alain Baikirche, violí, i Roy Howard, piano.

Allegro molto, andante, allegro vivo i allegro quasi presto són els quatre moviments de la sonata per a violí i piano número 1 en la major, opus 13, que Gabriel Fauré va compondre l'any 1876. Sentíem Alain Baikirch, violí, i Roy Howard, piano.

0: Catalunya Música.
1: Durant els següents minuts aquí a Catalunya Música us acompanyarem amb el concert per a violoncel i orquestra Opus 22 de Samuel Barber. Anne Gastinel, el violoncel i l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham, dirigits per Justin Brown, en són els intèrprets.

0: Era el concert per a violoncel i orquestra Opus 22 de Samuel Barber que sentíem en la versió de la violoncel·lista Anne Gastinel i de l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham, dirigits per Justin Brown.
1: Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la serenata per a corda en mi menor, opus 20, que Edward Elgar va compondre l'any 1892. Serà en la versió de membres de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart, dirigida per Roger Norrington.

0: S'acaba aquí la serenata per a corda en mi menor, opus 20, que Edward Elgar va compondre l'any 1892. Ens acompanyaven membres de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart, dirigits per Roger Norrington.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La música que podreu sentir tot seguit a la nostra sintonia és de Félix Mendelssohn. La proposta que us fem és la de l'audició de la peça de concert per a clarinet, corno di bassetto i orquestra número 1, opus 113, de Mendelssohn, interpretada per Ludmila Peterkova, al clarinet, Nicolás Beldeiro, al corno di bassetto, i l'Orquestra Filarmònica de Praga, dirigida per Jiří Belohlávek.

0: El que sentíem és la peça de concert per a clarinet, corno di basseto i orquestra número 1, opus 113 de Félix Mendelssohn, interpretada per la clarinetista Ludmila Peterkova i el corno di basseto Nicolás Baldeiru, amb l'acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Praga, dirigida per Jiří Belohlávek.
1: Catalunya Música. Nocturn.

0: Hem sentit el quadre simfònic Els frescos de Piero della Francesca, obra del txec Bohuslav Martinu. Ens acompanyava l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, dirigida per Charles Maquerres.
1: Catalunya Música.
2: Sou a la sintonia de Catalunya Música i tot seguit us proposem de sentir la fantasia per a piano, cor i orquestra en do menor, que és l'opus 80 de Ludwig van Beethoven. Maurizio Pollini al piano, els membres del cor de l'Òpera Estatal de Viena i l'Orquestra Filarmònica de Viena la interpreten, dirigits per Claudio Abbado.

0: Hem sentit la fantasia per a piano, cor i orquestra en do menor, opus 80 de Ludwig van Beethoven, en la versió del pianista Maurizio Pollini, del cor de l'Òpera Estatal de Viena i de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigits per Claudio Abbado. Era un enregistrament del 1986.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir la suite per orquestra en si menor de Vasily Kalinnikov, interpretada per l'Orquestra Simfònica de l'URSS, dirigida per Yevgeny Sviatlanov. Sentim un enregistrament de l'any 1988.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: L'oratori de Pasqua de Johann Sebastian Bach, l'oratori catalogat amb el número 249, és la següent partitura que sentirem a la sintonia de Catalunya Música. L'enregistrament que us proposem d'aquest oratori el protagonitzen la soprano Lisa Larsson, la contralt Elisabeth von Magnus, el tenor Gert Türk i el baix Klaus Mertens, amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam dirigits per Ton Koopman.

0: Era l'oratori de Pasqua de Johann Sebastian Bach, l'oratori catalogat amb el número 249, i el sentíem interpretat pels solistes vocals Lisa Larsson, soprano, Elisabeth von Magnus, contralt, Gert Türk, tenor, i Klaus Mertens, baix, amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam, dirigits per Ton Koopman.
1: Catalunya Música.
2: De Robert Schumann podrem sentir tot seguit els Estudis Simfònics per a Piano, opus 13, en la versió del pianista Daniel Blanc.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Malgrat no ser un compositor de bandes sonores, la seva música és molt utilitzada al cinema. George Ligeti, amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a 1:00 PM, a Catalunya Música. Via Jazz Concert.
4: El Club de Jazz de Catalunya Música celebra aquesta setmana el centenari Miles Davis. Gràcies a les gravacions dels arxius de diverses emissores públiques europees, tenim a disposició les gravacions de les gires de Miles que documenten 2 dècades de la seva creació. Aquest dilluns a les 11:00, primera sessió amb el segon

gran quintet de Miles. Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter i Tony Williams l'acompanyaven en aquest concert gravat a Helsinki l'1 de novembre del 1967.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Aquest dilluns tan particular, dilluns de segona Pasqua, de Pasqua a Granada. És un dilluns festiu en algunes poblacions catalanes. Per tant, avui és un dia singular per alguns que ens esteu sentint. Dia festiu, per d'altres, dia laborable. Per nosaltres, novament, en directe. Són just quan passa un minut de 6:45 del matí des de l'estudi 11, l'estudi de Catalunya Música, on cada matí des d'aquest estudi fem el nostre espai més matiner, el primer temps. I avui volem començar fent memòria de dissabte. Dissabte va fer 350 anys del naixement d'un cosí segon de Johann Sebastian Bach. Sí, ja sabem que la família Bach era enorme i que hi va haver molts músics, i per cert, inusitadament bons. Vet aquí que descobria tots els cosins, oncles, etc., del gran mestre, esdevé un exercici de bellesa musical. I si no, ja ens ho direu. Aquest cosí segon es deia Johann Bernhard Bach. Va néixer el 23 de maig, ara fa dos dies, va ser dissabte, de l'any 1676. Per tant, 350 anys del naixement. Va néixer a Erfurt, però va passar el gruix de la seva vida a Eisenach. Va arribar a Eisenach quan Bach, el gran mestre, ja no hi vivia. Però s'hi va passar tota la seva vida, treballant per l'elector, o més ben dit, pel que era en aquell moment el líder aristocràtic de la població, i que era Johann Wilhelm III, duc de Saxònia-Eisenach, i després va continuar treballant-hi quan aquest aristòcrata, diguem, que va reduir la plantilla de músics, va continuar treballant a l'església de Sant Jordi, a la Georgenkirche, que està just a l'altre costat de la plaça on hi havia o hi ha el palau. Vet aquí, doncs, que aquest cosí segon de Bach va fer vida a Eisenach durant tot el seu periple creatiu, pràcticament, excepte alguns anys de joventut. I el que ens ha deixat és una producció relativament petita, el que hem pogut conservar d'ell, però realment d'un gran atractiu. La música per orgue i la música per orquestra són les protagonistes.

Estem sentint l'organista Ansgar Schlei interpretant una encantadora xacona en sol major per orgue de Johann Bernhard Bach. Recordeu que Johann Bernhard Bach havia nascut a Erfurt. Va ser, recordem-ho, que dissabte, 23 de maig, va fer 350 anys, va ser l'any 1676. Ell, com el seu germà petit, que es deia Johann Christoph, que havia nascut el mateix any que Bach, el 1680, van rebre les primeres instruccions del pare, Johann Egidius Bach. Amb 18 anys va esdevenir organista de la Kaufmannkirche de la ciutat d'Erfurt i amb 22 es va traslladar a Magdeburg, on va ser organista de l'església de Santa Caterina. Amb 26, l'any 1703, va ser quan va arribar a la ciutat d'Eisenach. De fet, el van cridar per ser clavecinista a la cort d'Eisenach, tal com us hem explicat abans. L'any 1703 ja feia 8 anys que el jove Johann Sebastian havia marxat de la població. De 1708 a 1712, Johann Bernhard va treballar juntament amb Telemann, que va ocupar primer el càrrec de director de la secció de violins i a partir de 1709 el de director d'orquestra, és a dir, de Kapellmeister, en aquesta orquestra ducal d'Eisenach. Telemann a Eisenach hi va estar molt pocs anys, va marxar de seguida, però qui s'hi va quedar va ser Johann Bernhard Bach, que va mantenir-se treballant precisament per aquest duc d'Eisenach fins l'any 1741, en què aquesta orquestra ducal es va dissoldre, però aleshores el nostre protagonista d'avui ja tenia 65 anys, fet que va propiciar que es quedés a viure a la ciutat d'Eisenach treballant exclusivament com a organista de la Georgenkirche. Abans ja us hem comentat que el palau del duc d'Eisenach està just a l'altra punta, tallant la plaça en diagonal on hi havia la cort ducal. Johann Bernhard va morir el 1749, ocupant el càrrec d'organista d'aquesta església d'Eisenach a l'edat de 73 anys. Tal com us hem comentat avui, el catàleg d'aquest compositor no és molt ampli, però sí d'una gran bellesa, com hem pogut apreciar en aquesta xacona que sentíem. També una col·lecció de 4 suites per orquestra farceixen, nodreixen aquesta obra i la fan més atractiva. Disposem-nos a sentir l'obertura amb què comença la primera d'aquestes suites.

Hem sentit l'obertura de la primera de les suites per orquestra de Johann Bernhard Bach. Hem pogut sentir la interpretació que en feia el Collegium Bach de Turíngia. Ja heu vist una obertura a la francesa, tal com les feia el seu cosí segon, Johann Sebastian, i, de fet, la immensa majoria dels compositors alemanys d'aquesta època. Arrodonim una mica més aquest homenatge al 350 aniversari d'aquest cosí gairebé desconegut de Johann Sebastian Bach. Ens referim a Johann Bernhard Bach. Recordeu, si us heu incorporat ara a la nostra sintonia, ara que falta un minut per 6:45 del matí, que Johann Bernhard Bach, volem dir, dissabte va fer 350 anys del seu naixement. Retornem al món de les obres per orgue per sentir una petita i encantadora xacona, aquest cop en si bemoll.

0: Catalunya Música amb aquesta meravellosa excusa que dissabte va ser el 350 aniversari d'aquest membre de la família Bach de Turíngia, que durant gairebé tota la seva vida, sobretot la maduresa, la va passar treballant entre la cort i l'església de la vila d'Eisenach.
1: El primer temps.
0: I ja que avui hem començat amb aquest cosí segon de Bach i hem pogut sentir l'obertura de la primera de les seves suites per orquestra, a part de que ens hem pogut adonar de què es tractava, d'una obertura a la francesa, el que farem serà arrodonir o reblar el clau amb més obertures a la francesa. I la primera que sentirem és del que a qui s'atribueix haver d'alguna manera patentat aquesta fórmula de l'obertura a la francesa, Jean-Baptiste Lully, aquest ritme característic inicial, puntat com paramilitar, que dona pas a una part central una mica més lleugera i que finalment fa una mena de retorn al caràcter marcial inicial. És l'estructura característica de les obertures a la francesa. Ho podeu apreciar en aquesta obertura de Jean-Baptiste Lully, destinada a la mascarada al Carnaval de 1675.

Aquesta era una obertura original del, entre parèntesi, inventor patentador d'aquesta fórmula de l'obertura a la francesa, o almenys a qui s'ha atribuït sempre, Jean-Baptiste Lully. Hem sentit l'obertura de la seva mascarada al Carnaval, una interpretació del conjunt Cafet Zimmermann que dirigeix Pablo Valletti. Ja veieu aquesta fórmula de començament solemne amb ritme apuntat, part central una mica contrapuntística lleugera i retorn altre cop a aquest ritme marcial inicial de caràcter paramilitar, com hem dit en un principi, una mica el gust de la grandeur i la rimbombància pròpia del Versalles en què va néixer. Però vaja, va fer fortuna, excepte Itàlia, a la resta de països d'Europa, molt especialment a Alemanya, a França per descomptat, doncs va ser una fórmula que va funcionar. Tots els compositors fan les obertures a la francesa. Abans hem sentit fins i tot aquest cosí segon de Johann Sebastian Bach, que es deia Johann Bernhard, escrivint obertures a la francesa. Però va, posem-ne una original de Johann Sebastian. Hem triat l'obertura de la suite per orquestra número 4.

Brillant versió de l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín, d'aquesta solemne obertura amb la que comença l'última de les suites per orquestra, la número 4 en re major, número de catàleg 1069 que conservem del gran mestre Johann Sebastian Bach. Ja hem dit abans que aquesta fórmula de les obertures a la francesa amb aquest ritme pointé que diuen els francesos és molt popular durant el segle XVIII entre els compositors alemanys, sobretot durant la primera meitat. Va triomfar, literalment. Compositors com Bach ho hem pogut sentir, però també Telemann o Händel. Telemann, per exemple, utilitza aquesta fórmula en una de les seves suites, que en té centenars, per cert, però una de les més populars als nostres dies, per ser la suite que va estrenar l'abril de 1723 per celebrar el centenari de la fundació de l'almirallat de la ciutat d'Hamburg, on feia un parell d'anys que s'havia convertit en el director musical. Aquesta suite es va titular Wasser Musik, que en alemany vol dir música aquàtica i que, òbviament, no hem de confondre amb l'obra de nom semblant de Händel. Vet aquí l'obertura a la francesa de la música aquàtica de Telemann.

Deliciosa obertura de la música aquàtica de Georg Philipp Telemann, amb la mal cor que haguéssim continuat sentint aquesta meravellosa suite que Telemann, ja hem dit abans, va escriure per la celebració del centenari de l'almirallat de la ciutat d'Hamburg. Aquest almirallat és una era una de les institucions més importants de la ciutat, on Telemann ja feia 2 anys que s'havia convertit en el director musical. Hem sentit l'obertura a la francesa d'aquesta bassa música aquàtica. Potser la traducció més exacta seria música d'aigua, però vaja, mantindrem la tradició. I parlant d'obertures a la francesa, hi ha una anècdota que no ens podem resistir d'explicar-la. Li va passar a Händel. Händel, que de jove s'havia acostumat a Alemanya, sobretot quan va treballar a Hamburg, on ja havia escrit les seves primeres òperes, totes elles amb obertures a la francesa, doncs quan va arribar a Roma, en aquells anys que va estar per Itàlia, va resultar que se li va encarregar un primer oratori, Il Triomfo del Tempo e del Disinganno, un oratori que, a més, va escriure a partir d'un text del cardenal Pamfili, un cardenal importantíssim de la Cúria Vaticana. Bé, doncs, va resultar que Händel hi va posar una obertura a la francesa i l'orquestra que l'havia de tocar en el Palazzo de la Cancelleria va ser l'orquestra de Corelli. I quan Corelli va veure aquella obertura, li va dir a Händel que ell no parlava en francès. I Händel va haver de canviar l'obertura i escriure una obertura, gairebé podríem dir que única, en són dues, perquè s'assemblen molt l'obertura d'Il Triomfo del Tempo del Disinganno, i l'any següent va escriure La Resurrezione, el segon oratori de Händel, on novament fa servir aquesta obertura. Una obertura a la italiana, i que de fet ell mateix l'anomena sonata, i que avui esdevindrà l'element de contrast d'aquesta selecció que us estem oferint avui, dilluns de Pasqua a Granada, quan passen 5 minuts d'1:15 del matí.

l'obertura que Händel va haver de canviar per adaptar-se als gustos i exigències d'Arcangelo Corelli. Händel tenia 20 i pocs anys i Corelli més de 50. Sentit aquesta obertura del primer oratori de Händel, l'oratori Il Triunfo del Tempo del Disinganno, que ens interpretava el conjunt Le Concert d'Astré, dirigits per Emmanuel Haim. La música d'un joveníssim Händel i que començaria el seu periple d'oratoris, que després ja sabeu que continuaria a la capital britànica. Una col·lecció de pàgines precioses, plenes d'àries d'aquelles de sucar i pa i que ens agraden tant. Però bé, avui estem parlant d'obertures i ja que hem parlat de Händel, seria una injustícia quedar-nos només amb aquesta obertura excepcional a la italiana que va escriure quan era jove. Habitualment les obertures de Händel, ja ho sabeu, són a la francesa. I potser una de les més contundents és la que va escriure gairebé al final de la seva vida, el 1749, per la celebració del Tractat de Pau d'Aquisgrà. La música que havia d'acompanyar aquella celebració en forma de focs artificials, obertura per la suite dels focs artificials de Händel.

Si una obertura com aquesta no aixeca un país, difícilment trobarem músiques que ho facin, poderosa sinfonia, o més ben dit, obertura per la música dels Reials Focs Artificials que Handel va escriure de cara a la celebració que es va fer a Londres del Tractat de Pau d'Aquisgrà l'any 1749 i que hem sentit interpretada en aquesta versió original amb instruments de vent, tal com la va escriure Handel per, sembla ser, la voluntat del rei Jordi II, així també va patagar més a l'aire lliure, interpretada per The English Concert, dirigits per Trevor Pinnock. La música de Handel, la música gloriosa, com en deien els britànics, dona pas ara a les últimes obertures a la francesa que sentirem avui, aquest cop de la mà de Jean-Philippe Rameau, per molts el que va ser el gran continuador al segle XVIII del llegat de l'Oli del segle XVII. Rameau essencialment es va fer molt famós per les seves obres escèniques, tot i que ens ha deixat repertori molt variat, música sacra, música per clavecí, preciosa, música de cambra, fins i tot pàgines per viola de gamba d'una gran bellesa. Vet aquí que tenim tot seguit l'obertura d'una de les seves òperes còmiques, Platé, que sentim tot seguit.

Aquesta era l'obertura de l'òpera Platé de Jean-Philippe Rameau, tal com la interpretava l'Orquestra Filarmònica Barroca dirigida per Nicolas Madjigan. Completem l'última de les obertures a la francesa que, tal com ja us hem insinuat abans, també serà de Jean-Philippe Rameau. Una de les singularitats de Rameau és que agafa la idea de l'obertura a la francesa de Lully i fixem-nos que la va rellegint, li va donant un canvi d'aire, això sí, mantenint la solemnitat i aquest tempo pointé tan característic. Tot seguit podrem sentir l'obertura de l'òpera Zaïs, estrenada a l'Òpera de París 3 anys després que Platé, el 1748.

0: Eren els membres de l'ensemble Ozonià qui ens interpretaven aquesta singular obertura de la pastoral heroica Zaïs de Jean-Philippe Rameau, l'última de les obertures a la francesa, a través de les quals, havent començat amb Lully i acabant amb Rameau, hem anat veient una mica com va anar evolucionant això de les obertures a la francesa, que tant de moda va estar al segle XVIII i que avui, a veure, ens han permès obrir, valgui la redundància, aquest dilluns singular de Pasqua a Granada, la nostra programació a Catalunya Música, just quan passa un minut i mig de 7:45 del matí.
1: El primer temps.
0: Efectivament, som al primer temps i avui no ens hem llevat amb obertures a la francesa. Les obertures han vingut una mica després. Ens hem llevat celebrant que dissabte, abans d'ahir, va ser el 350 aniversari del naixement d'un dels cosins de Johann Sebastian Bach, que també va ser compositor. Una petita troballa, com sempre que sentim música dels parents de Bach, antecessors i successors. Realment una família extraordinària, els Bachs de Turíngia. Aquest cosí segon es deia Johann Bernhard Bach i va néixer el 23 de maig de 1676 a Erfurt, a la Turíngia. Vet aquí que dissabte va fer 350 anys i per acabar avui el nostre primer temps us proposem sentir la tercera de les seves suites per orquestra, l'única que està escrita en mode menor, concretament en mi menor.

0: Amb aquesta interpretació del Collegium Bach de Turíngia de la suite per orquestra número 3 en mi menor de Johann Bernhard Bach, cosí segon de Johann Sebastian, el gran mestre que va treballar tota la seva maduresa musical a la ciutat d'Eisenach. És amb ell que avui acomiadem el nostre primer temps. Ja sabeu que hi tornarem demà, com sempre, a 6:45, sense colorants, ni conservants, ni intel·ligència artificial, amb ganes de compartir les primeres hores del dia. Us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: El centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial. A les sessions de cafè a 3:45 de la tarda hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia. I a les sessions del Via Jazz farem un recorregut per la música que Miles va crear a les dècades del 1970 i 80 a través de 6 gravacions inèdites conservades als arxius de les ràdios belga, finlandesa, sèrbia i australiana, que ens permetran recuperar l'emoció de les actuacions de Miles i les seves bandes en directe.

Fa uns dies llegia un article que comentava com en el món que habitem, el fet d'esperar, sense afegits, s'ha convertit en un fenomen estrany. Sempre fem alguna cosa, ni que sigui per distreure'ns. Cada cop tenim menys paciència i quan ens plantegem un objectiu, esperem que el camí per arribar-hi doncs sigui el més curt possible. Som humans i la força de la gratificació és innegable, però de vegades esperar pot fer que l'arribada a la meta tingui molt més sentit. Potser tenir més temps per imaginar, per plantejar, per respirar, no sigui ni molt menys un inconvenient, sinó un avantatge perquè el resultat sigui molt més significatiu i més sòlid. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Doncs l'espera al cap de setmana ens ha conduït aquest dilluns 25 de maig i arrenquem una nova edició del programa, com sempre, donant-vos les gràcies de part de tots els membres de l'equip, que som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Què tal, com ha anat això?
2: Molt bé.
1: Estàs preparada per arrencar?
2: Sí, i si no, ens hi hem de posar igualment. Vull dir que...
1: Doncs som-hi, va, què tenim per davant?
2: Doncs molta música, des d'ara fins a les 11, ja ho sabeu, la gran protagonista de tots els matins del món, però també en aquesta primera hora farem la primera entrada en l'àlbum de la setmana. És un disc aquesta vegada dedicat a Alessandro Longo, un compositor que segurament no serà gaire familiar per als oients, com tampoc ho és per nosaltres,
1: no.
2: Eh, Maria? No fins avui. Avui el descobrirem, a partir d'avui, vaja, el descobrirem...
1: I quan sigui divendres serem ja uns experts. Tots plegats.
2: Doncs sí, l'anirem descobrint cada dia una mica a través d'aquest enregistrament que ha fet el gran duo italiano, un duo format pel violinista Mauro Tortorelli i la pianista Angela Meluso, que s'han centrat bàsicament en la música de cambra d'aquest compositor italià, un disc editat al segell Brilliant Classics. A la segona hora conversarem amb Zoe García Castaño, és biòleg especialitzat en gènere, escriptor i músic. I tancarem el programa amb el laboratori de veu de la nostra companya Alba Quinquillà. I aprofitem també per felicitar Jordi Savall, que acaba de rebre el premi Ernst von Siemens de música a Múnich. Es tracta d'un dels premis més prestigiosos del món que Savall ha rebut en reconeixement per la seva trajectòria com a referent internacional en música antiga i, en concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional.
1: Que bé, aquests reconeixements, eh? A tota una vida dedicada a la música, i tant. Doncs gràcies, Esther, per aquest petit resum, i entrem amb la peça de les 8, on fem un pas més en la descoberta de la nova proposta de la londinenca Poppy Ackroyd, el que serà l'àlbum Liminal, una reflexió sobre els espais de transició, els no llocs, tot amarat de la vinculació amb la natura i el bosc que rodeja casa seva, que és alhora el seu estudi. Aquesta compositora i pianista, Poppy Ackroyd, acaba de presentar un nou single d'avançament. Es titula Continuum i continua explorant la cambra minimalista amb tocs electrònics. A veure a quin indret us porta a vosaltres.

0: Catalunya Música.
1: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
2: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
1: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
2: Últimes entrades a bcnclassics.cat. L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els planetes de Holst, dirigit per Xavier Puig.
1: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
2: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell.
1: Entrades a osvallès.com.
3: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.

Amb aquesta rotunditat acaba la suite de ballet Caliroé de la compositora Cécile Chaminade amb aquest moviment, el pas de cimbal. Aquesta obra va estrenar-se al febrer del 1888 a Marsella. Va tenir molt èxit, va ser el Gran Teatre de Marsella, la crítica la va rebre molt bé, però atents perquè no hi va faltar la crítica també periodística amb aquell biaix del moment en què deia que les idees tenien un cantó femení que contrastava deliciosament amb la composició, que mostrava una gran seguretat de mà masculina. En fi, coses de la vida. En qualsevol cas, continuem amb la massa orquestral que ens dona pas a les capes d'un sol instrument, el piano. Aquesta és la visió del mes de maig de Piotr Ilich Tchaikovsky des del seu cicle Les Estacions. Va titular-lo Nits Blanques i així l'interpreta Denis Matsuev.

Doncs hem passat aquest terreny més mogut gràcies al primer moviment, l'Allegro de la Sonatina per clarinet i piano de Josef Horowitz. Era aquest compositor austríac de qui en sentíem una versió acabada de sortir del forn, la d'Anastasia Schmidlin i Denis Zanov pel segell Prospero. I tot seguit recuperarem un disc que ja ens va acompanyar durant una setmana aquí al programa, però on ens venia de gust de retornar avui. Es tracta de la darrera proposta discogràfica del contratenor Xavier Sabata. Una potència teatral la seva que ressona amb el repertori del barroc gràcies a una de les àries que inclou aquest disc, Furioso, publicat per Aparte, i on l'acompanya el concert de l'Hotel Dieu dirigit per Franck-Emmanuel Comte. Es tracta de l'ària La bella mia nemica de l'òpera L'Angèlica, de Nicola Porpora.

0: El ressò dels instruments de vent ens ha acompanyat fins a 2:15 de nou d'aquest matí de dilluns amb aquest moviment final, el presto de l'octet en mi bemoll major de Ludwig van Beethoven. L'interpretava el conjunt Il Gardellino, dirigit per Marcel Ponzele. I ara, doncs, ja que és dilluns i comencem setmana, això vol dir que també encetem un nou disc que ens acompanyarà fins divendres.
1: Doncs així és, Maria, un disc dedicat a un nom que probablement als nostres oients no els serà gaire familiar, potser fins i tot gens. El seu nom és Alessandro Longo.

0: Alessandro Longo, una figura que tindrem present cada dia gràcies al disc de la setmana, que aquesta vegada protagonitza el gran duo italiano format pel violinista Mauro Tortorelli i la pianista Angela Meluso. Un àlbum que dediquen a la música de cambra per a violí, viola i piano d'aquest compositor italià i que ha editat el segell Brilliant Classics.
1: I aquí hi ha una pregunta clau, Esther, que és com la de base de tota aquesta proposta d'aquesta setmana, que és... qui va ser Alessandro Longo?
0: Doncs va néixer a Nàpols l'any 1864 i va ser pianista, professor, musicòleg i compositor. Curiosament, la història l'ha recordat sobretot per la feina, la seva feina d'estudiós, especialment per les seves edicions de les sonates de Domenico Scarlatti, que durant molts anys van ser una referència imprescindible. Però Alessandro Longo també va escriure música i una part important d'aquesta producció pertany precisament al món de la música de cambra. Una música que neix en una Itàlia dominada per l'òpera, però que mira també cap a una altra tradició, la del diàleg instrumental, la de les formes clàssiques i la de la intimitat sonora. Alessandro Longo no va ser un revolucionari, no buscava trencar el llenguatge musical, va escriure una música elegant i refinada, marcada pel lirisme del romanticisme tardà, l'equilibri clàssic i l'elegància melòdica italiana. El disc està integrat per 4 suites, catalogades amb els números d'opus 22, 33, 44 i 53, tot i que no ens les presenten en aquest ordre. La primera que ens ofereix aquest duo és la suite per a violí i piano opus 33, que s'estructura en 3 moviments. El primer l'estem sentint de fons. I com a mostra us posarem l'últim, el tercer, que és un final brillant d'una energia elegant i d'un impuls gairebé espontani, on violí i piano avancen plegats amb una naturalitat que amaga una escriptura molt acurada. Així l'interpreta el gran duo italiano, format per Mauro Tortorelli, violí, i Angela Meluso, piano.

0: Doncs així acaba aquesta primera suite que descobrim avui d'Alessandro Longo, la suite per violí i piano opus 33 d'aquest compositor italià. De què anirem tenint més pistes d'avui fins divendres, Esther, amb aquest disc que ens acompanyarà com a disc de la setmana? Música de cambra per violí, viola i piano a càrrec del gran duo italiano que formen Mauro Tortorelli i Angela Meluso. Per tant, és un disc del segell Brilliant Classics. Demà hi tornarem?
1: Hi tornarem, sí, sí.
0: A partir més o menys de 8:45 de mateix, ja ho sabeu. I ara és moment de dir bon dia a la Laia Pujolassos. Bon dia, què tal?
2: Bon dia,
1: bon dia.
2: Què tal?
0: Benvinguda a l'estudi un dia més amb aquesta secció, el segell propi, en què ens obres la porta a conèixer a fons algun dels actors o actrius de la vida musical clàssica. No sé què has triat avui.
2: Aquests intèrprets, no?, que fa que la música sempre resulti diferent encara que facin les mateixes partitures.
0: Sí, sí.
2: No?
0: Exactament, això em referia, tot i que m'hagi quedat una expressió una mica estranya, però d'això anava.
2: Sí, mira, avui tornem cap al terreny dels cantants i ens acostarem segurament no només a una de les més nostrades i internacionals, sinó potser podríem dir que és de les cantants més estimades, no només aquí, sinó arreu, eh? Buscarem què és allò que li dona el segell propi a Victoria de Los Ángeles, la gran Victoria, que no només destacava doncs, com a soprano, evidentment, de primeríssim nivell, sinó també, jo penso que val la pena remarcar

0: tot el seu llegat, no? Totes les portes que va arribar a obrir, doncs, cap a nou repertori i, evidentment, doncs, la calidesa i la seva vàlua també, que sempre se li destaca com a persona, no? Que penso que li defineix també molt la seva carrera i, al final, les decisions artístiques que va anar prenent. Ja ho sabeu, aquí per resumir una mica, filla del Videll de la Universitat de Barcelona. Ella va créixer allò, literalment, a les aules, al paranimf de la universitat, també allà hi tocava el piano, cantava... I ja aquest entorn, no, ens dona a entendre segurament doncs, tot aquest origen humil i profundament també barceloní, doncs que, evidentment, acabarà marcant la seva personalitat, la seva manera de fer en general, no? I com arriba a dalt dels primeríssims escenaris de la lírica del món, venint d'aquí, no? És un salt que d'entrada diríem, ostres...
1: Sorprèn,
0: és,
1: no?
0: És sorprenent, exacte, no? Doncs mireu, forjant-se el camí ella mateixa, perquè va començar, de fet, de manera molt autodidacta allà, clar, no, o sigui, no tens uns pares que, no, determinin...
1: Que
0: mira, t'apuntarem...
1: Exacte,
0: no? Vull dir, no era tan fàcil, així que ella va començar pel seu propi peu. Després sí que va entrar a estudiar d'una manera més reglada al Conservatori del Liceu i tan sols amb 17 anys, pum, ja va guanyar el seu primer concurs, en aquest cas un concurs de Ràdio Barcelona, on hi va cantar tot d'àries de Puccini. I d'aquí, doncs mira, passet a passet, fins a acabar guanyant el concurs internacional de Ginebra el 1947, que és el que es considera doncs, com a tret de sortida cap al seu reconeixement ja al salt internacional, no? Així que jo us proposo que comencem doncs, definint aquest segell propi amb un dels personatges operístics predilectes i que més èxits li han portat. Escoltem la Fenda Mimi amb l'ària O mio babbino caro de l'òpera Gianni Schicchi de Puccini.

0: Quin carmelet, aquesta hora del matí, Laia.
1: Sí. A més, he pensat, va, així no l'haurem d'interrompre, són aquests 2 minutets justos.
0: Sencera, de la baixa.
2: I nosaltres que t'ho agraïm.
1: Oi?
2: I els oients també, segur.
1: Clar, home, començar així és més suau entrar. Mira, he volgut agafar una d'aquestes àrees, doncs, més emblemàtiques, perquè penso que així podem copsar encara millor tot el que ella aporta, no?, d'estil musical, no? Per mi aquí hem percebut perfectament una de les seves característiques més personals, que jo crec que tothom estarà d'acord, que és la seva naturalitat expressiva, amb una línia melòdica com molt serena, no? És extraordinàriament senzill en el millor dels sentits possibles, eh? Mm-hmm. Sense cap mena de rastre d'un, jo què sé, un sentimentalisme excessiu, no?, que a vegades doncs podem arribar a sentir aquesta àrea amb aquesta pietat absolutament desvalguda. I ella manté aquesta certa serenitat, no?, amb aquesta àrea. És marca de la casa total,
0: totalment,
1: no?
0: Totalment, sí.
1: Una manera

0: I com en ell el dit, tot aquest tipus de repertori líric que porten aquests personatges més aviat íntims.
1: Clar, de recolliment, on,
0: sí,
1: on el discurs ha de ser justament això, transparent, no? I, que, i a més amb aquest timbre, no? que tenia ella tan,
0: és
1: tan
0: clar,
1: brillant i clar,
0: sí,
1: totalment.
0: És molt clar, molt, molt directe. No? Jo penso que és essencial en la seva música i la seva manera de presentar-se al món artístic. A més, tota aquesta... Que té molt a veure amb aquestes línies melòdiques, no? Que és l'absència del divisme.
1: Clar,
0: no?
1: No voler afegir artifici a res.
0: Exacte.
1: No?
0: Penseu, a més, que en aquella època, no? Doncs ens imaginem, no? Mitjans del segle XX, el tarannà de divas i divos, deixeu-me dir també, no? Estava a l'ordre del dia. I que Victòria, tot i ser una estrella internacional, perquè és el que era, eh? Agafés, no sé, tirés per aquesta manera de fer extraordinàriament senzill, molt poc teatral, també fora de l'escenari, no?
1: Mm-hmm.
0: Penso que acaba sent una característica directa que li acaba transpuant a la seva manera de cantar, també, no? De fet, molts col·legues seus sempre en destacaven la seva capacitat d'escolta, d'empatia, i clar, musicalment ho podem percebre en aquest fraseig que us deia, que sembla realment que la Mimi no està cantant, és que ens ho està parlant, ens ho està explicant, no ho canta d'una manera pomposa ni artificial, no?
2: Potser per això, perquè no anava de diva, la gent encara s'hi fixava més, no? Perquè era... contrastava molt amb la resta de cantants.
0: Exacte. Ella s'hagués pogut abonar, eh? En el vinga, vaig aquí a fer aquesta cosa més ampulosa i també viure d'aquesta manera, no? Ella sempre es va mantenir en un pla molt discret, com en la seva música, no? Buscant aquesta veritat, aquesta serenitat, no? Si tu vols. Però sabeu què? Si bé l'òpera és el gènere que evidentment, no? amb aquests papers, doncs, que la va catapultar com a soprano internacional, com podeu veure per aquesta manera de fer, no? Ella va acabar... vam acabar veient que tenia certa preferència o que conreava més aviat el gust pels formats més íntims, no? Cosa que la va dur, doncs, a dedicar-se especialment a partir dels anys 60 a tot el que va ser més el recital i el lead, no? On combinava lead alemany, la melodia francesa i també cançó catalana i espanyola, eh? De fet, ella mateixa afirmava, no? I això obro cometes, perquè és literal, diu, en el lit, és a dir, en la cançó, es perfecciona la musicalitat, el fraseig, la poesia, la literatura, la cultura, en definitiva, no? Per tant, fixeu-vos amb quin amor i amb quin respecte parla una gran soprano consagrada en l'òpera, no? Del que alguns podrien arribar a considerar com un gènere menor, no? Allò de que no està lluït, fer un recitalet amb un piano i
2: però,
0: ja està.
2: Però, de fet, molts convidats que hem tingut els hi hem preguntat què és més difícil, fer òpera o lead, i et diuen el lead, perquè és com una òpera, és com una història reduïda a 3 minuts.
1: Justament perquè hi poses la lupa amb un nivell de detall increïble. No?
0: No, clar. O sigui, el cantant al final acaba estant més despullat, no? No té, l'espectador no té en què fixar-se. Mira l'escenografia, mira aquell personatge secundari que passa per darrere, els vestuaris.
2: És ell i l'acompanyant.
0: Allò més essencial, no? I rei, d'aquí en neixen algunes doncs, de les col·laboracions i dels discos més llegendaris, considero, de Victòria, amb els pianistes amb Alicia de la Rocha, amb Gerald Moore. Us proposo ara que l'escoltem amb un dels compositors que més vegades va interpretar, en aquest cas, Schubert, i la seva famosa truita Di Forelle.

0: Trobo que escoltar Victoria dels Àngels és com una mica ser a casa, eh? És un timbre que coneixem i, a més, amb aquestes melodies que ja ens resulten tan familiars, és zona de confort del tot i és com una escalforeta. No sé, Esther, si a tu et passa el mateix, eh? Però...
1: És que, a més, ens l'estimem molt, Victoria dels Àngels, perquè és la que va inaugurar Catalunya Música amb el recital que va fer Manuel García Morante al Palau de la Música Catalana. Això, recordem-ho, va ser el 10 de maig del 87. Per tant, és una dona molt també lligada i relacionada amb Catalunya Música.
2: Aquí a Barcelona i amb aquesta, amb sí, aquesta casa, de fet, clar. És l'última que, us porto avui.
0: Ai, que ja has fet spoiler.
2: No, ja veus, no, perquè és evident que també és un dels trets, és això, que ella va treballar molt aquí i se sentia plenament això, no, orgullosa també de tot el, de tota l'activitat musical i cultural que es duia a terme, doncs, aquí a casa seva, no? I a mi em fa molta gràcia, doncs, perquè és això, tant us pot arribar a cantar, ens pot, vaja, arribar a cantar una gloriosa Mimí, no? Com una austera melodia de Schubert, no?, acompanyada al piano, i sempre amb aquesta veu tan clara, diàfana, molt expressiva, però que no arriba a explotar, mai arriben aquests màxims de... no? Però a diferència d'una àrea d'òpera, que bàsicament, què hi passa en una àrea? Doncs s'estan exaltant unes emocions en concret i l'acció no avança, un lied a Victoria li permet explicar una història, un fet, una poesia, i això és el que li dona aquest gran gaudi de què ella mateixa estava parlant abans, no? Té una gran capacitat de fer entendre el text, de recrear les atmosferes emocionals i psicològiques que rauen en aquests textos poètics, i li encaixa perfectament algú, no?, que, com us deia, subordina tot aquest virtuosisme o tot aquest lluïment al servei d'un text. Un text que no li és carceller, no? I que sempre està, doncs, al servei de la música. Si heu parat l'orella, totes les vocals eren absolutament clares. No queden allò que fan, no?, a vegades, amb moltes cantants que s'acaben difuminant.
0: Clar, que no recolzen a la consonant i la vocal... Ja,
2: sí, allò és mig i, mig E, que és totalment, doncs, el que cal a vegades per arribar a aquells màxims d'expressivitat, no? Però ja se li entén tot. Les consonants estan tan ben articulades. De fet, si domineu l'alemany, aquesta truita l'heu entesa perfectament, eh? I encara, doncs, prenen més importància totes les petites inflexions de veu que fa per remarcar el significat del text. Fins i tot allò, m'hi he fixat, que la respiració la posa a favor de la comprensió del text. No respirarà mai en un lloc que potser melòdicament sembla que allà funciona, però si el text encara no ha acabat la frase...
1: Si la frase no
2: t'ho demana. Per tant, sempre amb el text, al servei d'aquest text, no?
1: De fet, ella, una de les coses que deia als seus alumnes era, si voleu cantar bé un lied, llegiu molta poesia. Era una cosa que era molt important per ella.
2: Sí, està íntimament lligat i ella ho entenia perfectament. I encara que és això, que puguem dir, ai, doncs mira quina manera més senzilla. De fet, jo penso que aquí és on veiem que realment era virtuosa, no? En aquest altre sentit, potser menys artificiós del terme.
0: Fer senzilles les coses complexes.
2: Exacte. I si va cantar en el rol solista més de 35 títols operístics, en el camp de la cançó, doncs també té una llarguíssima discografia que no només es considera, jo crec, encara avui en dia, totalment de referència, sinó que, a més, ha ajudat a portar damunt dels escenaris un tipus de repertori, no?, els compositors catalans, altres hispànics també, al mateix nivell que els mateixos líders de Schubert, de Brahms, de Chopin, de Mendelssohn, de Fauré... Així, com us deia abans, les seves col·laboracions amb Alicia de la Rocha van ser llegendàries, per exemple, amb els recitals que van oferir a Londres amb obres de Granados, Albéniz, i d'aquesta relació, a més, en tenim, per sort, bon testimoni amb les gravacions que ens han deixat d'inicis del mil·lenni, jo crec que era el 99-2000,

0: La integral de cançons de Toldrà. I com a punt poètic, que jo ho vaig trobar com molt deliciós, deixeu-me dir que l'última cançó que van enregistrar va ser la cançó de comiat, no? És fins i tot, no?
1: Que bonic.
0: Sí, com a final, sí, no? De la clar. Seva vida, també amb aquest punt sempre tan, tan poètic fins al final.
2: Intencionat o no, però realment és com la cirereta del pastís.
0: Sí, exacte. I estirant el fil de tota aquesta cançó composta aquí, no? que acabaven duent als escenaris d'arreu del món, volia acabar aquest segell amb cançó catalana, no? També tota aquesta dimensió que ella sempre s'ha trobat tan, tan arrelada i que com a ambaixadora, no? I ja que tenim, com deies, Esther, un dels enregistraments més emblemàtics, precisament dedicats aquí, a Catalunya Música, a aquesta casa, us proposo doncs que escoltem, efectivament, com sonava en directe des del Palau de la Música en ocasió del dia aquest de la inauguració de l'emissora, el 87.
2: L'any que ve en farem 40.
0: Sí, ja està
1: aquí. Ja ens estem preparant.
0: Sí, sí, espero que a veure si farem aquí moltes...
2: Gran. Jo crec que sí, jo crec que coses n'hi haurà, ja ho veureu.
0: Ja ho anunciareu, ja.
1: Sí, sí.
0: Doncs això, com us deia abans, va ser un concert en aquesta seva línia, no?, que va oferir Lieder de Schubert, de Fauré, de Mendelssohn i, a continuació, un bloc de cançó catalana. Però no només de cançó catalana, amb compositors com, per exemple, Mompou o Toldrà, no?, que podríem entendre que són una cosa més sofisticada, més clàssica. Ella va decidir brindar-nos música popular catalana, arranjades pel mateix pianista que l'acompanyava, que ens deies també, Esther, Manuel García Morante. I les cançons que van ressonar al Palau? Doncs Muntanyes del Canigó, El noi de la mar, El testament d'Amèlia, La filadora, El rossinyol, Margarideta i aquesta preciosa Dama d'Aragó.

0: La gent no s'aguanta els aplaudiments i no ens estranya, eh? Déu-n'hi-do.
1: Sí, avui una altra vegada, de fet, deixeu-me dir que les tres audicions que hem sentit eren tres directes, d'acord? Sí, jo sempre que puc els porto en directe, però aquí ens delataven, doncs, evidentment, els aplaudiments. I a mi, d'això que acabem de sentir, el que em roba el cor és la seva dicció.
0: Ai, sí, quin català més bonic.
1: És meravellós, és que fins i tot se li entenen les neutres. Que això és una cosa que ja no passa enlloc, i menys cantant, no?
0: Clar.
1: No són aquestes A's obertes o aquelles vocals indefinides que dèiem abans, no? Tot està tan ben pronunciat com si realment, en comptes d'estar cantant, ens ho estigués parlant, ens ho estigués recitant.
0: Clar.
1: Totalment, no? Aquí es fa del tot evident que es desviu per expressar el text, no? Aquí, que ja no és alemany, que l'entenem. Tot i ser una mateixa melodia per les... Crec que hi havia quatre lletres, ara no sé si m'he descomptat i potser n'hi havia cinc, però crec que això...
0: Almenys
1: n'ha fet quatre, d'acord, que és amb la mateixa melodia, cada frase l'ofereix amb una intenció musical diferenciada. No és una mera repetició de la mateixa música quatre vegades, no? A mi em sembla espectacular tenir aquesta capacitat inventiva, creativa, inspirada per transformar aquesta senzilla melodia popular en tota una font de sensibilitat, amb un relat, amb un contingut per explicar, mireu, us explicaré què passava, no? I arribar, doncs això, emocionar-nos. I per mi significa que en realitat ella no separava aquests gèneres de música culta versus música popular o menys, no? Estava absolutament...
2: Al mateix nivell, tot.
1: Sí, sí, sí. I amb aquests programes ens ho demostra, no? Primer Schubert i després la Dama d'Aragó.
2: I sense cap problema.
1: Exacte, perfecte, no?
2: Jo saps què té la Victòria dels Àngels? Jo quan hi penso... La veig sempre amb un somriure, perquè sempre sortia a l'escenari amb un somriure. I, de fet, l'escoltes i se't dibuixa el somriure.
1: És que és tota aquesta manera de fer, no? D'aquesta gent que a vegades us porto aquí, que la seva personalitat està completament al servei d'aquesta música, no? No s'han construït un personatge artístic...
0: Per pujar a l'escenari, clar.
1: No? I fer allà
2: el
1: paper... És
2: molt propera.
1: Exacte, i després té una vida atormentada i no sé
2: què.
1: Tal com era darrere, es mostra davant i acaba... mostrant-nos i expressant tota aquesta senzillesa i la manera com ella entenia, doncs, això que deies, la poesia, la cultura, no?, en definitiva. I res, això és una bona mostra del que durant tota la seva vida, doncs, es va acabant dedicant, no?, a la difusió de la música catalana, també d'altres compositors espanyols, convertint-se en una espècie d'ambaixadora de la cultura catalana arreu del món, ja que en els seus recitals sempre acabava programant, doncs, una música de cambra del seu país i de compositors no només català, sinó coetanis, no? És a dir, també programava aquesta música contemporània, que ara potser ens costa potser una miqueta més. Ella ho feia tot desacomplexadament. Amb Joaquín Rodrigo, Montpou, Montsalvatge, Toldrà... Cosa que també em referma la idea que tenia aquest fort vincle amb Barcelona, no? Amb l'actualitat del seu moment. Tocava de peus a terra a la seva terra, valgui la redundància, eh? Tot i ser una estrella internacional, és que no ho oblidem. No només estava per aquí, és que anava a Nova York, a París, on fes falta, no? I això es nota en cada interpretació seva, la naturalitat, aquest so càlid i lluminós de la seva veu tan comunicativa, tan propera. Així que res, aquí la teniu, Victòria dels Àngels. Victòria de Los Ángeles, no sé, jo sempre tinc...
2: Nosaltres sempre li diem Victòria dels Àngels.
1: El dubte aquest...
0: Sí,
2: però sí, la fundació és Fundació Victòria de Los Ángeles.
1: Sí, en tot cas, la nostra soprano, que hagués pogut ser divíssima i va decidir ser humana i explicar-nos aquesta veritat musical, una veu que encara avui, jo penso, que ens ressona molt moderna i molt propera.
0: I tant. Doncs, Laia Pujolassos, mil gràcies per haver-nos acostat avui al perfil de Victòria dels Àngels, aquí al Segell Propi, a tots els matins del món.
1: Un plaer.
2: Gràcies
1: a vosaltres.
2: Maria.
1: Adéu.
3: Catalunya Música.
4: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
5: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic.
4: Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
5: Consulta el programa a firaviva.cat.
4: T'hi esperem.
3: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
6: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
3: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
6: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
8: a Catalunya Música.
7: A Catalunya Música.
9: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
7: Linkat.
10: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig a l'església de Sant Felip Neri de

0: Barcelona, l'Orquestra Barroca Catalana. Lídia Viñas Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernunft der Ruhe, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
2: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
3: Són les 9 i 11 minuts del matí. Continuem aquí en directe a Catalunya Música. Això és Tots els matins del món. Esther, ja hem recorregut la nostra primera hora de programa i la veritat que quin gust de tornar a aquests espais coneguts, aquestes veus que ja són, com dèiem, pràcticament de la família, eh? Gràcies avui a la Laia amb aquest recorregut per Victòria dels Àngels. També.
4: Doncs sí, donant-nos a conèixer el seu segell propi, eh? El que la feia tan particular, tan ella, mm-hmm. tan única.
3: Sí, que al final són aspectes que tots més o menys podem tenir presents, però ordenats i explicats d'aquesta manera és com que de cop la col·loquem encara més al lloc que pertoca i que mereix, no? Bé, doncs encara això. Ens queden més cosetes.
4: Seguirem amb més música en aquesta segona hora i quan sigui més o menys 9:45 serà quan conversarem amb Zoe García Castaño. És biòleg especialitzat en gènere, escriptor i músic. I tancarem el programa amb la nostra companya Alba Quinquillà i el seu laboratori de veu.
3: Doncs a veure què n'aprenem, que d'aquí sempre en surten coses. Entrarem doncs en aquest nou tram de selecció musical, ara sí, amb una obra creada i inspirada per una violinista excepcional. Era l'hongaresa Geli d'Aragny. Pel que sembla, Maurice Ravel, el gran compositor francès, va demanar-li un dia si podia tocar alguna melodia de la tradició gitana del seu país i en resposta, doncs, Geli d'Aragny va tocar no una, sinó una rere l'altra durant tota la nit. I d'aquest esperit neix aquesta composició que ja tenim a punt, Zigane, que és una obra per violí i orquestra que sona a llibertat, improvisació i empenta virtuosa. La sentirem en la versió de Janine Jansen amb la Royal Philharmonic Orchestra dirigida per Barry Wordsworth.

Hi ha un punt salvatge, fins i tot, en aquesta obra de Maurice Ravel. Es tracta de Zygane, aquesta obra gairebé que sona improvisada, però alhora tan profunda i arrelada a la tradició per violí i orquestra. L'interpretava Janine Jansen amb la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Barry Wordsworth. I a continuació, doncs, passem a un espai d'equilibri, detall i proporció. És el de les composicions de Luigi Boccherini. N'escoltarem l'inici d'un dels quartets per clave, violí, viola i violoncel, amb aquell llenguatge que ja mira cap al classicisme. I ho farem amb un dels grups més lligats a aquest autor, més solvents i coneixedors d'aquest repertori, com és la Real Càmera, que dirigeix des del violí Emilio Moreno. Així sona aquest Allegro Vivace, el primer moviment del tercer d'aquests quartets, escrit en mi bemoll major.

Doncs hem aterrat a un disc que no fa gaire que va veure la llum. Es tracta d'una peça signada per Jordi Forniés, barceloní, establert a Austràlia, artista visual i compositor de peces, doncs com aquesta, Volví a encontrar amb Ecos de Bach, sí, pareu atenció, on l'acompanyava també el guitarrista Lucas González. Sonoritats on justament la imatge també té molt a dir, que semblen aquestes imatges que encara que no les veiem també acompanyen la música. I abans de l'entrevista d'avui, doncs encara una peça més, que pertany al disc An American Dream, així amb interrogació, a càrrec de la soprano i directora Barbara Hannigan. Sentirem I Have Stayed Too Long at the Fair, de Billy Barnes, una cançó de cabaret que als anys 60 cantava Barbara Streisand, en què la veu es preguntava si havia passat massa temps a l'espectacle, a l'entreteniment, i havia deixat passar per sempre l'oportunitat de gaudir d'una vida normal. Hannigan canta i dirigeix els membres de la Simfònica de Gothenburg.

0: de la melodia i alhora les ombres que transmet l'arranjament per orquestra d'aquesta peça At the Fair de Billy Barnes. Era Barbara Hannigan, la veu que l'interpretava al costat de la Simfònica de Gothenburg. I avui és l'obra que ens permet de donar pas a la nostra conversa del dia.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Avui a Tots els matins del món conversem amb Zoe García Castaño, biòleg especialitzat en gènere, escriptor i músic que aquest any ha publicat el seu últim llibre, Cuerpos al margen, Alianzas intersex i trans. Bon dia, Zoe.
3: Hola, molt bon dia.
2: Tots hem viscut moments que ens han marcat d'alguna manera, moments importants, i pel que fa a tu, un d'aquests moments va ser durant la teva infància i està relacionat precisament amb la música.
3: Sí, jo, el primer record que tinc, no, d'aquesta connexió amb la música va ser això, un regal que van fer-me quan era petit, que era un petit pianet. Sempre faig la broma que era un piano de la Barbie, no? Però va ser aquesta primera, el primer accés que vaig tenir.
2: Vas començar a jugar amb aquell piano de la Barbie, amb aquell pianet, amb aquell petit teclat, fins que va arribar el moment de tocar un piano de veritat. Quants anys vas fer piano?
3: Doncs mira, se m'escapen una mica els números, perquè primer vaig començar una mica com d'una manera més amateur, després vaig anar com estudiant i vaig acabar el conservatori fins i tot, però clar, potser en total van ser 12, 13, 15 anys d'estudiar-ho. Muntos.
2: Clar, sí. Quina relació teníeu a casa vostra amb la música? Hi ha hagut algun músic a la família?
3: Doncs jo sempre dic que crec que si la meva família hagués tingut la possibilitat, no, potser hi hagués hagut més músics, però al final vinc d'una família emigrada d'Andalusia on potser no hi havia els recursos, no, per comprar un instrument o per apuntar la meva família a classes de música, però sí que vinc d'una família on agradava molt la música, no? A casa meva s'escoltava molta música quan era petit, sempre em llevava els diumenges amb els vinils del meu pare, tot drap, no? Llavors, ha estat molt present i d'alguna manera sí que ha estat allà, no?
2: Escoltava, és a dir, posava música clàssica els diumenges al matí, dius el teu pare. No sé què tenen els diumenges al matí, que molts dels convidats els recorden com el dia de la setmana en què a casa seva s'escoltava música clàssica. No sé si per a tu hi ha algun dia de la setmana que sigui especialment diferent, un dia en què part d'ells sempre el destinis a una cosa concreta.
3: Doncs mira, crec que no tant, però sí que sento que tinc aquest, com aquest record o aquesta herència d'aquests caps de setmana, sobretot els diumenges, perquè era el dia que segur que no hi havia cap compromís, no? Llavors era el dia que ens podíem comprometre. A més, jo recordo anar a comprar xurros al matí, no? I crec que això ho he conservat una mica, no? Llavors hi ha diumenges que compro xurros i poso música, que és una cosa que m'agrada molt fer.
2: I de totes aquestes músiques que sonaven a casa teva, que posava el teu pare amb aquesta gran col·lecció de vinils, hi ha alguna que diguis, que et connecti directament amb aquella etapa? Com la que més sonés?
3: Ostres, jo recordo el meu pare posar-me molt Pere i el Llop, que és una cosa que recordo haver-la escoltat en bucle, però l'altre dia xerrant amb ell, me'n recordo que escoltava molt Mike Oldfield també, que també ho tinc com un record així, o la Sinfonia del Nou Món, la tinc molt present també, com de sentir-la. Crec que són aquests tres records.
0: Bon dia, Zoe, sóc la Maria, m'incorporo a la conversa.
3: I bon dia, Maria.
0: Clar, no t'hem preparat músiques, clar, no hem preparat ni Pere i el Llop ni la Sinfonia del Nou Món, però sí que et volem acostar també al nostre terreny, que és el de la música clàssica, per continuar xerrant amb tu. I t'hem preparat una petita playlist amb alguns tracks per comentar. I, per tant, si et sembla bé, comencem amb la primera d'aquestes propostes i després parlem.

0: Doncs hem començat amb una peça prou recent, és del 2021, es diu Cumulonimbus Dream, és de Masayoshi Fujita, toca la marimba i ens porta aquest ambient també natural, no? No sé, què et reps, què t'has suposat quan l'has escoltat?
1: Doncs és que m'ha agradat molt perquè té com alguna cosa d'anar-te absorbint a poc, no? Perquè va com introduint veus, van passant coses i és com que et va captivant. I a mi em connecta molt amb imatges com, no? Em recorda un riu, una pluja. Bueno, em connecta molt, bueno, jo que visc en un entorn molt natural, no? Em semblaria la banda sonora d'un passeig per aquí, pels voltants de casa. Mm-hmm.
0: Que bé, quina sort tenir aquest entorn al voltant. A més, és una peça, trobo que va transformant-se com tranquil·lament, que ens fa viure com un temps més lent. No sé si quina relació tens tu amb el temps, també.
1: Mira, que interessant. Crec que a vegades visc en una dicotomia, no? Perquè vivim en un ritme molt frenètic i jo a vegades funciono molt frenètic i alhora necessito molta calma i sempre la busco, no? I visc en un entorn que em dona molta calma. Llavors, sempre vaig a buscar aquesta calma perquè em fa falta. I a vegades no la tinc prou, no? A vegades aquest nervi que tinc a dintre de fer moltes coses em fa despistar-me d'això. Llavors, m'ha agradat com aquesta calma, no? Aquesta pausa que oferia aquesta peça. Sí.
2: Doncs mira, ja te la pots guardar.
1: Per mi, sí, m'ha agradat, l'escoltaré, eh? Sí.
2: Zoe, vas fer uns anys de formació musical, però no ho vas continuar. Quin va ser el motiu de no continuar-la? Què hi vas trobar a faltar?
1: Doncs mira, em va passar que sentia que sabia llegir partitures, sabia moltes coses més tècniques de la música, però em faltava una mica com l'emoció, la vivència, no? I jo vaig deixar els estudis amb el compromís ferm amb mi de posar-me a trepitjar escenaris i no deixar-ho, no? I així ho he fet, des de llavors no he deixat de trepitjar escenaris. I, ostres, he après tantíssim de coses una mica menys tècniques i més com de la vivència de la música, no? De portar-ho una mica més a la pell i al directe, no? Bueno, estic agraït d'haver pres aquesta decisió.
2: Uh-huh. De totes les músiques que has escoltat, ja sigui en directe o a través d'un enregistrament, quina diries que t'ha emocionat més?
1: Ostres, pregunta...
2: Ai, ai, ai, que et perdem, Zoe. Ai, ai, ai...
0: Sí, avui l'entrevista no tenim en Zoe aquí a l'estudi, per tant estem fent servir mitjans telemàtics tecnològics per comunicar-nos amb ell, a veure si podem recuperar la conversa.
2: Ara
0: et tornem Zoe. A sentir, t'hem perdut per uns segons.
2: Ens sents? Hola? Zoe?
0: No, sembla que no.
2: No, l'hem perdut.
0: Doncs intentarem de recuperar aquesta connexió.
2: Pugem la música i intentem recuperar-la.
0: Exacte, continuem escoltant aquesta peça de Masayoshi Fujita mentre fem el possible per recuperar-ho.

0: Feu bé? Ens sents ara?
1: Sí? Ara sí, ja repeteixo, recuperat. Sí, sí.
0: Repeteixo la pregunta. De totes les músiques que has escoltat, ja sigui en directe o a través d'un enregistrament, quina diries que t'ha emocionat més?
2: Mira, doncs et deia que crec que no sabria dir una cançó o un artista, perquè em sembla com... Bueno, em sabria greu, no? Però crec que m'agraden aquelles que transmeten emocions o que expliquen històries, no? Algú que t'està com posant una vivència sobre la, no? Sobre el paper, sobre la música. A mi això és el que em fa connectar.
0: Uh-huh. N'hi ha hagut alguna que, a causa del fort impacte, no l'hagis pogut acabar d'escoltar?
2: Ostres, mira, crec que no, però perquè crec que la música, crec que com que et permet escoltar-ho en un entorn potser a vegades una mica tranquil, no m'arrossega tant, no? Vull dir que em passen moltes coses, però sempre estic com en... Bueno, sento que em dona aquesta seguretat, com de no dir, ostres, m'està desmuntant. No, no m'ha passat mai, no.
0: Fa dos mesos vas fer una xerrada titulada Qui canta els mals espanta, música des de la vulnerabilitat. D'on surt la idea? Com la vas plantejar?
2: Doncs crec que per mi la música en molts sentits ha sigut sempre un refugi, no? Perquè jo he escoltat música per transitar les meves emocions, per salvar-me de les meves emocions a vegades, i també he fet música des d'aquí i em va venir de gust com explorar-ho una mica.

més i poder-ho posar sobre la taula, no? I explorar-ho fins i tot una mica més a nivell científic, no? Mirant estudis de com la música impacta sobre la nostra salut mental, bueno, com investigar una mica més sobre tot això i portar-ho, no? A gent que tingués interès en escoltar.

0: Crec que hi havia persones de perfils diferents i es va generar una conversa en què cadascú aportava coses interessants. Va ser xulo, sí.
1: Recordes quina va ser la pregunta més difícil que et van fer?
0: Crec que no hi va haver una pregunta difícil, perquè al final, quan intento fer tallers, faig coses una mica més com de conversa i de xerrar, però sí que van sortir temes interessants. Es va parlar com de vegades aquest biaix racista que tenim quan escoltem música, no? A l'hora de dir aquesta música no està bé o no ens agrada. O també es va parlar de com la música ens pot portar a llocs molt plaents, no? I ens pot treure de moments emocionals difícils, però també ens hi pot arrossegar a vegades, no? Algú deia, ostres, ojo, perquè jo he tingut èpoques d'estar malament i deixar-me endur una mica per la melancolia de la música, no? I em va semblar un debat interessant.
1: Recordes el primer moment en què vas ser conscient, ja que n'has parlat molt d'això, que la música t'havia ajudat? Quan va ser, amb què i amb quina música va ser?
0: Ostres, doncs és que crec que és una cosa que ha estat tan present a la meva vida que no he tingut un moment de revelació, d'adonar-me'n, sinó que sempre ha estat molt allà, no? Sempre he sigut molt conscient, no? Sempre m'ha acompanyat molt, he tingut una banda sonora. Crec que sí que recordo adolescència o així començar a ser conscient que jo triava la meva banda sonora, no? Perquè sempre havia sigut com, no? A casa s'havia escoltat tanta música que sempre aquest forat de la música havia estat omplert per altre, no? Per un criteri extern. I sí que recordo aquesta adolescència de començar a escoltar música potser, doncs, més rock, escoltava molt Guns N' Roses, coses així, com de dir, vale, ara el criteri és meu, no? Ara sóc jo qui tria la meva banda sonora.
2: Que bé, aquest Zoe adolescent entrant en aquests mons. Ara nosaltres avui continuem allunyades, per això, d'això. Però sí. et proposem una nova peça, aquest Metamorphosis 1 de Philip Glass, en la versió per piano de Bruce Brubaker.

0: Metamorfosi, per tant estem amb aquesta obra de Philip Glass on com a cap punt del seu repertori aquests canvis, aquestes metamorfosis no passen de cop sinó que és petites repeticions constants van transformant de mica el paisatge sonor. Tu, Zoe, ets una persona trans i aleshores a nivell personal i social jo volia preguntar-te si el trànsit d'aquests malestars, no, que mencionaves des d'aquesta xerrada teva sobre la música des de la vulnerabilitat, si la transició de gènere que has viscut pot semblar d'alguna manera a aquest degoteig, no, constant, subtil, petits canvis poc a poc, amb un sistema que no acaba de trobar el seu lloc, més que no pas a una gran revolució repentina, no sé.
1: Sí, crec que en el meu cas ha sigut bastant així i també conec experiències de persones trans que ha sigut més una revolució en un moment concret, no? Però jo sí que tinc la sensació de... No? A més, m'agrada molt aquesta peça perquè fa com... Hi ha silencis, no?, que donen com un espai entre un moment i altre, i jo ho he sentit una mica així, no? Com moments de fer-me preguntes, de qüestionar-me, no? Recordo al llarg de tota la meva vida, i després com, no?, aquests silencis de potser desconnectar una mica de tot això i tornar-hi a connectar, no? I a poc a poc com anar-me adonant a través de petits moments que potser era això el que m'estava passant, no?
0: Clar, que interessant, la veritat.
2: A banda de ser músic, Zoe, també ets biòleg, ho hem dit a la presentació. Què et va portar a fer la carrera de biologia? D'on neix aquesta altra gran passió?
1: Doncs és que crec que això crec que passa molt, que hi ha molts músics, no? No sé per què, però ens passa, no? Aquesta com dicotomia, al final hi ha molta ciència a la música i molta música a la ciència, bueno, i que crec que està molt lligat, no? Però sempre m'ha agradat molt la natura, els animals... I la ciència sempre ha tingut com molta curiositat per entendre el món i clar, al final, si vols entendre el món, doncs...

0: Doncs al final la ciència et dona eines per fer-ho, no? I vaig acabar decidint fer biologia per aquesta passió, per aquesta... Crec que era un desig com de cuidar la natura o cuidar l'entorn. Sí, crec
1: No
0: que
1: hi va
0: venia una
1: haver
0: mica d'aquí.
1: ningú en concret que et fes créixer aquest interès.
0: Mira, vaig tenir una professora de biologia al batxillerat que tenia molta passió i crec que em va ajudar una mica. I recordo una xerrada que ens van venir a fer a l'institut d'una persona que va dir: si vols curar els animals has de fer veterinària, si vols cuidar-los has de fer biologia. I vaig pensar, doncs, no vull cuidar animals. Però crec que es va anar gestant, perquè sempre he estat molt connectat amb la natura, amb l'entorn. Crec que és una cosa que també ve una mica d'aquest amor per la natura, que hi ha a la meva família, també. Crec que va ser com un conjunt de coses. Sí.
1: De moment, ets autor de dos llibres, Autigénero, El espectro de las disidencias, Autismo e identidades trans, i també Cuerpos al margen, Alianzas intersex i trans, que aquest últim s'acaba de publicar aquest any. Durant els últims anys s'està fent molta feina per visibilitzar totes aquestes realitats, però que escriguis llibres com aquests vol dir, Zoe, que encara som molt lluny d'on hauríem de ser?
0: Malauradament, sí. I crec que estem molt més a prop del que estàvem fa 4 o 5 anys, eh? Sempre m'agrada com fer una mica un equilibri, perquè crec que hem de valorar molt com els avenços que estem tenint a nivell legal, a nivell, en molts sentits, però queda molta feina per fer. A la medicina li queda molta feina per fer, a la ciència li queda molta feina per fer. Ostres, hi ha molts drets que encara són vulnerats. Hi va haver un assassinat transfòbic fa pocs dies. És a dir, això està a l'ordre del dia, encara, tota aquesta violència, i per tant hem de seguir parlant-ne per garantir que tinguem uns drets.
1: En el llibre qüestiones la idea de la ciència com a veritat absoluta i inamovible. Repasses la història del sexe i del gènere des de l'edat antiga i fins a dia d'avui. Què vol dir que qüestionis la ciència?
0: Mira, crec que hem tingut sempre la idea que la ciència és una veritat absoluta, no? Que el que diu la ciència és 100% cert. I ens hem anat adonant que al final la ciència el que afirma és una cosa que sembla certa amb les eines que tenim en cada moment, no? Fa molts anys es creia que la Terra era plana i ara sabem que no, no? És a dir, les idees van canviant a mesura que anem adquirint certes eines. I crec que últimament la ciència moderna està creient que ara sí té la veritat, no? S'està oblidant que al final no ho sabem tot i no podem saber-ho tot. I també que al final, sense voler-ho, les persones que fem ciència introduïm un biaix a partir de les nostres creences i coneixements, no? I la ciència sovint l'han fet els homes cis, heterosexuals, blancs, i ho han fet des d'aquesta mirada i moltes vegades s'han oblidat altres coses. Llavors, crec que és important que entenguem que al final la ciència té biaix i no passa res, però és més objectiu, penso, a entendre que hi ha aquest biaix, acceptar-lo i reconèixer que no pas fer veure que no hi és, perquè llavors estem obviant una part de la realitat que construeix aquesta teoria científica que estem fent.
2: Per tant, la ciència com un àmbit en transformació i en creixement constant i que certament és sa, no? Perquè si no, no avançaríem tampoc en cap sentit.
0: No,
2: I tant.
0: exacte.
2: Doncs, Zoe, entrem a la tercera de les peces que et proposem avui i continuem transitant aquests àmbits de transformació.

0: Parlàvem de malestars i de llocs incòmodes, i aquesta peça una mica ho és, d'incòmoda. No sé com, quan l'has escoltat, que t'ha transmès.
1: Molt incòmoda. I crec que, mira, a la que l'he escoltat un parell de vegades més, he començat a poder-la gaudir una mica, perquè té una textura que sembla que la puguis tocar. I això a mi m'agrada molt, sentir que tinc com l'instrument a tocar. Però és incòmoda, et genera com una cosa a dintre, no? És com, ostres, quina tensió.
0: Sí, sí, totalment. La presentem per tots, que és aquesta obra d'Elena Mendoza, que és una compositora sevillana, que va ser la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Música d'Espanya en composició.

0: ficció. I es titula Neville Splitter, és un partriu de cordes i piano, i clar, és d'aquesta manera de tractar els instruments, doncs, sortint dels motllos preestablerts i portant-los a llocs on no hi estem acostumats. La idea amb la que juga Elena Mendoza és justament amb la boira, no?, que es va dissipant, transformant, però clar, sempre hi ha un punt on la forma doncs no està clara. No sé si a tu, en la teva experiència, penses que la música et pot ajudar a transitar també aquesta incertesa mentre la boira es va dissipant?
1: Sí, d'alguna manera sempre ha estat allà la música. Mira, recordo... Ostres, no recordaré el nom ara, però recordo cançons en concret. Recordo una que explicava, no?, que és el món, no?, qui no t'entén, no ets tu, no? Diu, there's nothing wrong with you, no? I recordo com escoltar en bucle aquesta cançó en alguns moments, no?, perquè al final, bueno, crec que era una mica una guia, no?, o, bueno, alguna cosa una mica ferma a la que agafar-me en moments en què potser no ho he tingut tant, no?
0: Clar, perquè de vegades tendim a pensar que els malestars són individuals, no?, que hi ha això que dius, no?, aquest problema intern, quan potser, o sovint sol passar, que és un tema sistèmic, no?, de com està muntat el món.
1: Sí, crec que pocs malestars són només un problema intern, o si ho són, hi ha molta gent que també el comparteix, no? Llavors crec que escoltar música d'altres persones que potser han transitat aquestes vivències i que n'han parlat i que han fet una cançó que a més té centenars, milers, milions d'escoltes, vol dir que hi ha molta altra gent. D'alguna manera et connecta amb tota aquesta altra gent que està a l'altra banda, també. A mi em feia sentir això, si més.
2: A banda del moment en què et van regalar aquell piano de Barbie, quins altres moments de la teva vida, Zoe, han estat importants o han marcat un abans i un després?
1: Suposo que hi ha, no?, aquest moment de descobrir-me com a persona trans. Crec que també el moment que vaig marxar a viure al poble, no?, perquè jo vivia a Barcelona i hi va haver un moment que vaig marxar. Crec que això també ha tingut molt a veure, no? Suposo que el fet de marxar a la universitat i descobrir que està molt relacionat amb el tema de ser trans, perquè vaig descobrir que existia amb les persones trans quan vaig anar a la universitat. I això m'obri les portes a descobrir-me també a mi mateix, no? Crec que han sigut moments així com importants que m'han marcat, sí.
2: Com et sents si no et sents ni home ni dona?
1: Doncs és una molt bona pregunta i sempre dic que com més coses sé sobre el gènere, més difícil em resulta respondre aquesta pregunta i crec que té molt de sentit. Al final, crec que ni els homes ni les dones a vegades sabrien respondre aquesta... No? Si jo li pregunto a un home què vol dir ser un home, potser no em parlaria del seu cos, però ja m'he entès que els genitals no determinen el gènere, o de que li agrada el futbol, però ja m'he entès que això són rols i estereotips. Llavors jo sempre dic que sé que no sóc un home ni una dona, que no em reconec com a tal, que sóc una persona i que m'agrada entendre que el gènere és una de les coses que ens defineixen, però no és, no, la nostra totalitat. Llavors, si no sóc un home ni una dona, puc ser una persona amb moltes altres característiques que es defineix per moltes altres coses, però precisament potser no per tenir una categoria de gènere.
2: I com va reaccionar el teu entorn quan ho vas donar a conèixer?
1: Doncs la veritat és que vaig tenir sort... A veure, mi iaia va plorar una mica, però va plorar perquè tenia por del que em pogués passar, no? Deia, és que me da miedo que te hagan daño, no? Era des d'aquesta por i no era no ploro per tu, sinó ploro pel que et pot passar, no? A casa, o sigui, la meva família em va fer molt de suport en general. Jo recordo, ma tieta em va regalar, quan em vaig fer la mastectomia i em vaig treure els pits, ma tieta em va regalar una camisa, va ser la primera camisa que vaig tenir, una mica amb el símbol aquest de dir, ei, ja et pots posar camises, no?, que és el que tu tenies ganes de fer, o ma iaia em va canviar el pijama i me'l va comprar de color blau, no? Llavors, crec que vaig tenir molta sort en aquest sentit.
2: Clar, tu deies, la teva àvia sobretot tenia por que et poguessin fer mal. No tothom reacciona igual. Has viscut situacions de violència, de discriminació?
1: Sí, malauradament sí. Crec que hi ha un tema que està molt allà i que jo també l'he viscut, que és el tema de la dificultat per accedir al món laboral, no? De que t'acceptin en una feina i en el moment que portes el DNI, si no el tens canviat, que et diguin que no, no? Però fins i tot agressions verbals, amenaces d'agressions físiques... Sí, crec que això hi ha moltes persones que ho hem viscut i crec que també m'agrada dir que no tothom i que crec que a nivell generacional estan venint generacions de persones trans que ja no han passat per certes violències i que potser no hi passaran i això crec que és important dir-ho també perquè no vull que vinguin generacions de persones trans que creixin des de la por, des de la que potser vam créixer altres generacions. Però també és una realitat, sí que he viscut aquestes violències i crec que hem de seguir fent feina perquè no passin.
2: A partir del moment en què vas descobrir que eres trans, va canviar el teu entorn musical? Quina o quines músiques et proporcionaven el que necessitaves? O vas

0: anar a buscar possibles referents?
1: Doncs mira, vaig buscar un al seu moment i malauradament no n'hi ha tants. Hi ha una dona que es diu Shea Diamond, que és una dona trans, que a més va estar a presó perquè volia pagar-se les operacions i no tenia diners, és una dona negra a més, i que va estar molt present aquesta dona, si recordo. Però també és cert que persones trans, homes trans o persones transmasculines, no n'hi ha tants a la música. No, no, o passem desapercebuts, perquè és veritat que nosaltres, si ens hormonem amb testosterona, arriba un moment que potser podem passar desapercebuts, i potser hi ha cantants famosos que no sabem que són trans i ho són, jo sempre dic això perquè m'agrada, però n'hi ha d'altres que no s'han visibilitzat. Llavors vaig buscar referents i potser em vaig trobar menys dels que vaig voler, però sí que recordo la Shea Diamond, que va estar molt present. Sí, m'encanta la seva música, és molt xula.
0: Doncs ara no sentirem la Shea Diamond, però anirem a un espai amable gràcies a la música d'Erik Satie.

0: Hi ha peces, Zoe, que sembla que tots i totes ens funcionin, no?, d'alguna manera per relaxar-nos, per entrar en espai segur. No sé si et passa amb aquesta gimnopedia també de Satie.
1: Sí, aquesta l'he escoltat bastant. M'agrada molt, molt, molt. Em transmet com molta pau, molta calma.
0: I ara ja volíem obrir també l'altre espai que ens ocupa en aquesta conversa, que és la de la teva part com a creador musical, perquè què és el que fa que tu puguis seure i deixar sortir? O sigui, com vius el procés de treure la teva realitat, la teva visió del món a través de la música?
1: Doncs, clar, jo vaig començar escrivint poesia, no? Jo feia música com a músic d'altres bandes i llavors feia poesia. I llavors, clar, va ser una barreja una mica estranya, no? Vaig haver d'entendre com es feia música, no? Perquè estava acostumat a escriure lletres i ja està. Llavors, sovint comença amb jugar, no?, amb un joc amb el piano, i a vegades també comença amb un text, no? Crec que hi ha gent que ho fa una mica més barrejat, però jo estic acostumat a fer-ho una mica més separat. Llavors hi ha vegades que jugo amb el piano i em van sortint melodies, lletres, i normalment sí que sempre ve d'estar transitant alguna emoció o estar transitant algun moment que em connecta amb la necessitat d'escriure, no? A mi, si no em passen coses, jo no sé fer música ni sé escriure, em passa això.
2: Clar, tu dius que ja abans vas començar a escriure poemes, no? Ara, algunes d'aquelles poesies formen part d'aquest àlbum, tal com dèiem, el teu debut en solitari, perquè portes molts anys en el món de la música i tocant per projectes d'altres grups com Aquelarre, Ginestà, Mayo, La Fab Lesbian, i aquest primer disc teu l'has titulat Cicatrices, tot i que el títol ja parla per si sol. A quin tipus de cicatrius fas referència?
1: Doncs vaig voler jugar una mica amb la idea de les cicatrius en un sentit més metafòric, evidentment, no? Llavors parlo, doncs, de relacions que vaig tenir potser en el passat que van, bueno, que van fer-me mal, no? O de tot aquest procés de transició, d'aquest sentir-me sol, de, no?, totes aquestes ferides. I també d'alguna manera volia com posar sobre la taula aquestes ferides més visibles i reals que porto al pit, no?, que m'atreveixen i que tenen molt a veure amb qui sóc com a persona trans. Llavors era com aquest joc d'aquestes cicatrius més emocionals amb aquestes cicatrius més físiques, que al final totes parlen d'aquesta trajectòria vital meva, no?
2: 11 cançons en total. Quina de totes elles és la més recent, ja que has dit que hi ha poesies que vas escriure fa temps?
1: Crec que potser la més recent és Buscando un rincón, que també va ser el single i que realment està escrita, és molt recent. Jo sempre dic, com més, més recents, més alegres, no? Perquè doncs, potser vaig passar moments una mica més foscos i ara he anat estant millor, i és una cançó d'amor, al final, Buscando un rincón, però és una cançó d'amor una mica més aterrat, no? No és un amor d'aquests idíl·lics que no toquen gaire de peus a terra.
2: Buscando un rincón podria ser...

0: ser igual a refugi?
1: Sí, de fet, és també aquesta, parla d'aquesta metàfora més d'aquest refugi dels meus vincles, de la meva xarxa de seguretat, de, no, del meu propi jo, però el videoclip estarà gravat en un raconet prop de casa meva, que també és molt el meu refugi, llavors també parla com de, no, aquest doble sentit. Però sí, al final és un refugi, aquest racó.
0: Que bé, doncs, Zoe García Castaño, moltíssimes gràcies. Esperem que t'hagis trobat còmode en aquest nostre petit refugi,
1: Sí.
0: també, de tots els matins del món. Gràcies pel teu temps i molta sort.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Cuideu.
0: Gràcies.
2: Catalunya Música. A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
3: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
2: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
3: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
4: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
5: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
4: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
5: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
6: Malgrat no ser un compositor de bandes sonores, la seva música és molt utilitzada al cinema. George Ligeti, amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
7: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: Montserrat Torrent, que és una persona cabdal a la meva vida. Segurament la persona és la persona culpable que em dediqui a l'orgue, perquè em va demostrar que, tot i la seva capacitat abstracta que m'ha dit abans d'expressió, l'orgue també podia parlar directament a l'ànima humana, i ella m'ho va demostrar i em va fer veure l'orgue d'una manera molt més propera i molt més fantàstica. La veritat és que és una persona que m'ha canviat el futur, diguem, i això fa que m'hi dediqui i m'hagi dedicat durant molts anys a l'orgue, no?
1: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de David Malet, pianista i organista.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Un quart d'onze del matí. Seguim acompanyant-vos aquí a Catalunya Música. Això és Tots els matins del món, ja ho sabeu. I entrem, doncs, en la nostra tercera hora i última de programa, Esther, en què encara tindrem una visita més aquí a l'estudi.
2: Doncs sí, la de la nostra companya Alba Quinquillà amb el seu laboratori de veu. A veure de què ens parla avui.
1: Sí, aquella aproximació fisiològica al nostre instrument, el que portem posat, que sempre ens guarda alguna sorpresa que desconeixíem i acabem aprenent alguna cosa, que això sempre està bé. Doncs, pel que fa a la música, entrarem en aquesta part final del programa a través de la música del barroc i amb una d'aquelles propostes que es desenvolupen a poc, que semblen desenroscar-se, no?, aquell verb tan bonic també com és descaragular-se, no?, per expandir-se, créixer i acaben tornant a la placidesa i la petitesa inicials. Es tracta d'una xacona, en concret de la de Tommaso Antonio Vitali. O, si més no, això és el que s'ha dit sempre, perquè tot i que el manuscrit en què es conserva la còpia més antiga és original del segle XVIII, doncs sembla ser que no s'assembla gaire a altres peces de l'autor. Però vaja, no aconseguirem avui de revelar o solucionar aquest misteri, però en qualsevol cas va ser signada per un tal Tommaso Vitalino i amb això ens haurem de quedar. Gaudim-la sense etiquetes amb la versió del conjunt Clematis.

És fàcil perdre la noció del temps amb músiques com aquesta. Era la versió de la Chacona de Tommaso Antonio Vitali, que feia el conjunt Clematis, que van publicar ja fa uns anyets, allà pel 2011, però jo a nivell personal crec que és la meva versió preferida d'aquesta obra. I ara continuem endavant amb una obra d'un autor a qui la història de la música doncs, va reservar un pla secundari. Es tracta de Hans Kessler, alemany, que va treballar durant dues dècades a Hongria i va ser allà que va ser professor de grans figures com Zoltán Kodály i Béla Bartók. Doncs, més enllà del seu èxit docent, indiscutible jutjar pels resultats, amb alumnes com aquests, ens quedarem amb la seva vessant compositiva, gràcies a un scherzo, el del seu quintet de corda en re menor. Romanticisme per descobrir, amb el conjunt que lidera la violinista Shari Schuller.

Fireflies, Libèl·lules, era el títol d'aquesta peça de la nord-americana Amy Beach, una peça virtuosa i brillant per piano, que aquí sentíem interpretada pel pianista Joel Fan. I passem ara d'una descoberta doncs, a un gran clàssic, com és el ballet Romeu i Julieta de Sergei Prokofiev. Tornem a la gravació que s'ha publicat recentment, que protagonitza la Filarmònica de Los Angeles i que dirigeix Gustavo Dudamel per sentir-ne la dansa dels cavallers.

0: Bon dia, Alba Quinquillà.
1: Bon dia.
0: Gran manera d'entrar a la teva secció. Aquí ens heu agafat de fora de micròfon, rient una estona, però la veritat és que sempre és una bona notícia de rebre't aquí a l'estudi de tots els matins del món. Clar, amb el laboratori de veu.
1: Per això esteu tan alegres.
0: Sí, per arrencar la setmana amb tu. Doncs bé, de què ens parles avui?
1: Doncs us porto un d'aquells laboratoris en què em centro en el procés o la trajectòria d'una cantant. Fa uns mesos vaig parlar amb la mezzo-soprano Ana Lass i després vaig conversar amb la soprano Andrea Martí i aquesta vegada la convidada és la Brenda Sara, una soprano amb una trajectòria molt calidoscòpica, molt activa en les formacions corals professionals del nostre país, que quan li preguntes què es necessita per cantar en un cor, ho té molt clar. Diu, escolta molt, ser humil per poder estar al servei de la música i de la resta de cantants i ser bona companya. Però la carrera de la Brenda, tot i estar molt lligada al teixit coral, també té molts altres angles.
0: Doncs amb ganes de descobrir-ho.
1: Doncs vinga, comencem pels orígens, descobrint quins van ser els seus primers passos en el món del cant.
2: Doncs jo sempre he cantat una mica perquè la meva mare és cantant i es dedicava això a les orquestres i jo cantava amb ella i llavors, bueno, es va dedicar a presentar-me a tots els concursos habidos y por haber i a pujar-me a tots els escenaris que podia. Cantava música moderna, com popular, cúmbies, valses peruanos que cantava la meva mare, balades d'aquestes telenoveleres... I això. I llavors em va apuntar pues, a concursos. A Perú em va apuntar un parell i aquí em va apuntar a Menudes Estrelles, vaig estar. I després ja em va apuntar també a un altre que seia Se busca una estrella, també d'Antena 3. Bueno, però a ma mare li agradava molt posar-me a concursos.
0: Si van a Menudes Estrelles, jo ho vaig veure segur, perquè jo crec que no em vaig perdre cap d'allò.
1: I us havíeu preguntat mai què passava amb aquelles personetes, amb aquells infants que participaven en els concursos televisius dels anys 70?
3: Doncs sí, que ens han preguntat, i segur que els oients també.
1: Doncs la Brenda Sara, exacte, és un exemple del que passava després d'aquests concursos. La qüestió és que, tot i que era una nana completament envoltada de música, la seva connexió amb la clàssica li va arribar de manera inesperada, perquè la seva història és una d'aquelles en què una professora se n'adona del talent que té entre mans, l'ànima fa un pas que en aquell moment segurament ningú sabia que acabaria definint tota la seva vida.
2: Jo vaig començar a cantar, diguéssim, una mica més clàssic o més reglat, que no sigui la meva mare i jo a casa, no? Fora de l'àmbit domèstic, diguéssim. Vaig començar a cantar al cor infantil del Palau de la Música perquè una professora de l'ESO em va donar el número de l'Elisenda Carrasco i ma mare hi va trucar. I llavors ma mare sempre havia vist els concerts de Sant Esteve, me'ls gravava en VHS i no sé quanto, per quan jo arribés, perquè jo estava encara a Perú. I quan vaig arribar a això, feia classes amb aquesta professora de l'ESO. I a partir d'aquí, doncs sí, vaig començar una mica a formar-me. Vaig passar pel cor jove, i el cor jove, doncs sí, em van ajudar molt, la veritat. Però mai vaig fer una formació com a tal de conservatori. Vaig estar fent classes de piano, però vaig fer 2 mesos de piano, només. O així, perquè ma mare no podia pagar, tampoc. Ella era més complicat.
1: En aquest àudio s'entreva un dels factors que més ha definit el procés formatiu de la Brenda Sara pel que fa a la música, perquè ella va néixer al Perú i no va arribar a Barcelona fins als 9 anys. I aquí entra en joc un factor que sovint no tenim en compte quan parlem d'una carrera musical i especialment en la música clàssica i que la Brenda apuntava. No, no tothom té accés als recursos econòmics necessaris per gaudir d'una bona educació musical. Però això en el seu cas no va aconseguir aturar-la perquè finalment va acabar

0: estudiant una temporada al taller de músics, va passar un estiu a la Berklee College of Music i va acabar cursant el grau de cant a l'SMUC.
1: Per tant, una història de trajectòria reeixida. La veritat és que, bé,
0: sí,
1: tot feliç és... excepció de vegades.
0: Exacte, tot els entrebans, no? Abans de tot això, però, la Brenda faria una altra parada. L'any 2009 es va presentar a Operación Triunfo.
2: Caram, també.
0: Sota el nom de Brenda Mau. No sé si us n'en recordeu.
1: I el seu me la vaig mirar, aquesta edició.
0: No te la vas mirar.
1: No.
0: Doncs el seu pas pel concurs no va passar desapercebut. Va quedar segona en la posició en la final, molt a prop del primer lloc. I la decisió d'anar a Operación Triunfo, però en cap cas va ser premeditada.
3: Un amic un dia em va dir, escolta, anem allà a la cua, no sé què, i va ser com més com per fer la broma. Mm. Al final m'hi vaig presentar, però clar, no va ser una cosa ni meditada ni molt menys, va ser en el mateix dia.
0: Mm.
3: En un dia. Estava a la cua i no sabia ni què cantar, vull dir...
0: Ara bé, quan veia que anava superant els càstings, es van engrescant amb la idea de participar-hi.
3: Quan em van començar a agafar sí que em va fer molta il·lusió, perquè ja com que entres en la voràgine aquesta de que, bueno, ja estic aquí, buah, sí, que m'agafin, tal. Però una vegada dins, en cap moment vaig tenir la sensació de que això fos el meu camí.
0: Ja. Yeah.
3: No. Més que res perquè no tenia l'ambició de fer música d'aquell tipus. Jo volia fer música meva... Volia composar, coses així, coses que jo pensava que podia fer.
0: De totes maneres...
2: La Gràcia, com diu, composar,
0: Composar,
2: eh?
0: Sí.
2: Ella volia escriure música, vaja.
0: La seva música, sí, sí. De totes maneres, el pas per Operación Triunfo va marcar un abans i un després en la seva vida.
3: Llavors, en aquest sentit, quan hi vaig entrar, va ser molt interessant perquè em va servir per veure que no era el meu camí. I dos... em va obligar com a definir-me una mica qui era jo, com a persona, com a artista també, i em va salvar molt a nivell personal també, perquè em va obligar com a tenir unes rutines i unes coses que jo no tenia en aquell moment per diversos motius. I quan vaig sortir d'allà vaig sortir molt més ordenada. A partir d'allà va canviar molt la meva vida personal. Vaig intentar, doncs, cercar una mica què és el que volia jo. Va ser positiu.

0: Com ja hem comentat, la trajectòria vital de la Brenda Sara travessa llocs i identitats diferents. Va néixer al Perú i va passar els primers anys de la seva infantesa i després es va instal·lar a Catalunya. Això, sens dubte, ha marcat la seva vida i, entre d'altres coses, també ha condicionat la seva relació amb el món de la música clàssica.
1: El fet d'haver nascut fora et situa a vegades... No nascut fora només, sinó en la meva situació com a filla de dona migrada, no? Soltera, de dona, doncs, això, sola, no? Amb els seus dos fills. És una situació que passa força sovint, no? Dones que, pues, el pare no se sap què ha passat o s'han separat o el que sigui i, pues, viatgen a cercar una vida millor pels seus fills, sobretot, no? I en el meu cas, doncs, vaig tardar molt en poder pensar que jo tenia accés en aquest món de la clàssica. En el món del modern, mira, tothom somia, no? Seré tal, sobretot amb lo d'OT, imagina't, no? Però en el moment de dir, no he passat per conservatori, no he fet classes de piano, no sé res, no? És un món que a vegades el veus tan llunyà, i a més que no hi ha ningú com tu, que dius, bueno, jo estic aquí per de regal, però realment jo no valc suficient perquè no he passat per aquí.
0: I ara, Què passa amb aquelles persones que arriben al nostre país? Tenen més possibilitats d'estudiar música o música clàssica, no? O fins i tot de creure que són mereixedores de gaudir d'una carrera musical? Hi ha més referents en l'actualitat?
1: Sí que n'hi ha, però no tanta com hi podria haver, jo crec. Em pregunto quants nens que no han tingut aquella professora que els hi va donar el número existeixen a Catalunya, no? Segurament n'hi ha. La meva dona treballa en un projecte social que es diu Riborquestra i treballa

Allà en el barri de la Ribera, que hi ha molta immigració i bueno, gent amb risc, no? Hi ha molts d'aquests nens que ja comencen com a despuntar una mica en aquest sentit de la música, no? I d'altres també.

0: Com us deia al principi, tot i que la Brenda Sara també fa de solista, és molt activa com a cantant coral professional i encara més important, és una gran defensora del paper dels cantants de cor.
1: Què m'atrau de cantar en cor? Uf, tot. El cant coral, per començar, des de petita ja per mi va ser casa, va ser un lloc de regulació. Per tant, suposo que a mi personalment ja em toca alguna cosa interna de sentir-me bé. Per altra banda, el cant coral té una característica que és que has d'escoltar molt als altres. La música de cambra com a solista també. I t'has de mimetitzar també amb un piano, no?, quan fas pues, lead. Però en el moment del cor, totes les veus cantant a la vegada. A mi em resulta molt, molt gratificant. És una cosa ja personal, jo crec, subjectiva, que és preciós. La música coral també és molt maca. És una altra manera de cantar. I això fa que, no sé, que t'oblies una mica de tu mateix. A mi això m'agrada. M'agrada ser jo mateixa, clar que sí. M'agrada escoltar-me, m'agrada cantar i tot, però no sé, és un moment com més meditatiu per mi que no el moment solista.
0: I per si no en tingués prou de cantar de solista i de col·laborar amb la majoria de formacions corals professionals del país, la Brenda Sara ara ha estrenat una nova etapa al costat del Quartet Mel i, òbviament, li vaig preguntar com ho estava vivint.
1: Ah, doncs molt il·lusionada. Molt bé. És un somni que jo tenia, no concretament amb el Quartet Mel, però amb qualsevol conjunt a capella, vocal. Sempre, sempre m'ha agradat aquest tipus de feina, d'exquisitesa, no?, de treballar lo mínim i tots junts aquí, parem aquí, respirem junts, pla, sona. Uf, és una feina que m'encanta i que amb ells, bueno, bueno, és que el bo que tenen és que es coneixen des de fa 400 anys i llavors van junts i ha estat molt, molt maco perquè m'hi trobo bé i ells jo crec que també més o menys, jo crec que també s'hi troben, no? I estic molt contenta.

0: ara sí. Per acabar de tancar aquesta petita finestra que hem obert en la trajectòria de la Brenda Sara, vaig voler indagar què és el que l'ha mantingut en el seu camí malgrat les dificultats i què l'ha ajudat a continuar fidel a la música en moments difícils de la vida.
1: Què m'ha ajudat a no mantenir-me fidel, jo crec. O sigui, la música ho és tot per mi. La música m'ha salvat la vida, m'ha ajudat a superar els moments difícils. Sense això, jo crec que no sé què hagués passat. No hi ha moments en què la música hagi estat com una obligació per mi. Sempre ha estat el moment d'esbarjo, el moment de sanar. La música com a cantant i sobretot la música com a oient. Soc una persona que m'agrada molt escoltar música de tot tipus. Escolto molta música, més que canto, la veritat. Llavors, sí, la música ho és tot, m'ha salvat de tot. Llavors, és el que m'ha portat a sanar els moments difícils, a portar-los millor.
2: Doncs que bé.
3: Sí, ostres, és
2: per que... Per cert, que estava mirant, perquè no recordo, jo sabia que el Quartet Mel porta molts anys.
4: 400 anys, concretament.
2: Sí, exacte, els mateixos anys que són amics ells. No, 14 anys ja fa que es va crear el Quartet Mel.
3: Sí.
4: Doncs sí, no, el que dèiem, que aquest missatge de la música com, no és només com a refugi, sinó com a motor, no, de vida, és un missatge que es va repetint constantment aquí a l'estudi, a través de les persones que ens visiten.
2: Amb el convidat.
4: Sí, sí. Però també conèixer la història de la Brenda Sara amb aquesta casuística tan peculiar, tan particular, i que és la de molta gent, trobo que és com molt important de donar-ho, de visibilitzar-ho, no?
0: Sí, normalment moltes vegades no en parlem, no ens n'adonem, no, d'aquestes

0: persones que no han tingut o que no han nascut aquí, no? I que no tenen les mateixes facilitats que tenim les persones que sí.
1: Que el punt de partida és diferent.
2: Exacte. Sí. El camí és diferent, però van arribar, arriben allà mateix, amb feina, evidentment, amb treball.
1: I res, Alba, t'agraïm molt aquest perfil que ens has traçat avui. També li agraïm a la Brenda Sara que hagi volgut compartir estona amb nosaltres amb el programa. I bé, nosaltres arribarem al final d'aquí uns minutets, però t'esperem d'aquí 15 dies.
0: I tant que sí.
1: Que vagi molt bé.
2: Igualment. Adéu.

0: Doncs amb les veus del Quartet Melt, avui ha arribat el moment de dir-vos adeu i fins demà tots plegats, no sense abans dir-vos gràcies un dia més per la vostra companyia. Esther, demà hi tornarem a partir de les 8.
1: Doncs sí, amb més música, les seccions de l'Esther Plana, la nostra Cecília i de la Gisela Pi. I l'entrevista que tindrem a la segona hora, com sempre, amb l'actriu Anna Saún.
0: Molt bé, doncs esperem que gaudiu d'un bon dilluns, que el vostre inici de setmana sigui plàcid i res, ens retrobem demà a partir de les 8 i que vagi molt bé.
1: Adéu, fins demà.

0: Malgrat no ser un compositor de bandes sonores, la seva música és molt utilitzada al cinema. George Ligeti, amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Amb més de 25 anys de carrera, Alexandre Tagó s'ha convertit en un exponent del piano a França. És un convidat habitual de les sales més prestigioses del món i, entre molts altres premis, el 1987 va guanyar el Maria Canals de Barcelona. Alexandre Tagó domina un repertori amplíssim que va de la música barroca fins als principals compositors francesos dels segles XX i XXI. Però gairebé tots els seus programes tenen una singularitat, que són les transcripcions. Transcripcions al piano que normalment fa ell mateix d'obres escrites per altres instruments. I en aquest concert que tenim a punt per sentir, Alexandre Tagó ens oferirà transcripcions pròpies d'obres de Bach. I a la segona part arribarà als tombants dels segles XIX i XX amb la Suite Miroir de Maurice Ravel i el poema L'aprenent de bruixot de Paul Dukas en una transcripció també feta per ell mateix. Alexandre Tagó ha portat aquest programa per tot el món. També va arribar a Barcelona, al Palau de la Música Catalana, el gener de l'any passat. I avui en sentim l'actuació que en va fer a Tòquio. L'enregistrament el va fer la Ràdio Televisió Japonesa el desembre del 2024 en un espai sorprenent, el Museu de Musashino, un espectacular centre cultural dedicat a l'anime, nascut l'agost del 2020 al nord de Tòquio. Aquest concert el podem sentir gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. L'art de la transcripció posa en joc l'enginy i la imaginació. Busca decantar l'essència de l'obra original i comunicar-la a través de mitjans diferents. Un procés transformador que, en els casos més lluïts, desperta la fascinació, sobretot de qui coneix la peça de referència. I en aquest concert, Alexandre Tagó proposa un recorregut per l'obra de Bach, un trajecte sense interrupcions que comença amb el cor inicial de la Passió segons Sant Joan, Herr unser Herrscher, en una recreació molt personal. Després vindran la siciliana de la sonata per flauta en mi bemoll major, número de catàleg 1031, i la suite per teclat, número de catàleg 818A, una obra que s'interpreta normalment amb clavecí. Aquí veurem que la versió amb piano de cua modern és potser menys àgil, però no menys expressiva.

En l'obra de Bach, Alexandre Taró busca una aproximació íntima i reflexiva. En aquest concert, fet a Tòquio, el pianista francès Alexandre Taró proposa un recorregut per l'obra de Bach, una sèrie de transcripcions al piano de cua modern que ha començat amb el cor inicial de la Passió segons Sant Joan Herr unser Herrscher. I després hem sentit la siciliana de la sonata per flauta en mi bemoll major, número de catàleg 1031, i la suite per teclat, número de catàleg 818A, una obra que s'interpreta normalment amb clavecí. Encara i sense descans, Alexandre Taró continua aquest traçat per l'obra de Bach amb dues adaptacions més, la de l'ària per soprano i flauta aus Liebe für mein Heil und Sterben, ara de la Passió segons Sant Mateu,

Alexandra Taho, en aquest concert fet al Centre Cultural de Musashino, a Tòquio, ha traçat un recorregut per l'obra de Bach a partir de les seves transcripcions al piano de cua modern. L'ha acabat amb l'ària per soprano i flauta aus Liebe für mein Heilensterben, de la Passió segons Sant Mateu, i amb la suite per llaüt en mi menor, número de catàleg 996. A la segona part, Alexandre Taho ens ofereix obres de dos francesos, Ravel i Dukas. Maurice Ravel va completar la suite Miroir el 1905 i l'any següent la va estrenar a la Sala Erhard de París el gran pianista de l'època, el lleidatà Ricard Vinyes. Tot i que el compositor va qüestionar el moviment musical impressionista perquè el considerava bàsicament pictòric, la suite Miroir destaca per efectes que s'hi han relacionat, si més no per analogia, sobretot, per exemple, pel cromatisme evocador de les fluctuacions de la natura. Els moviments són arnes, ocells tristos, una barca sobre l'oceà, l'alborada del Gracioso i la vall de les campanes. El quart, l'alborada del Gracioso, és una peça molt exigent, de gran virtuosisme, amb música d'inspiració espanyola. I a l'alborada, una música festiva interpretada a trenc d'alba, Ravel hi afegeix el Gracioso, el personatge enginyós i sorneguer de la comèdia del segle d'or que fa l'ullet a l'espectador buscant la seva complicitat. Aquí tenim la suite per piano Miroir de Maurice Ravel en aquesta versió del pianista Alexandre Taho.

El pianista Alexandre Taho, a la Sala Gran del Centre Cultural de Musashino, a Tòquio, ens ha ofert la suite per piano Miroir de Maurice Ravel, un dels compositors més genuïns de principis del segle XX. Ravel, de diversos fragments d'aquesta obra, en va fer arranjaments per orquestra, però Alexandre Taho n'ha tocat la versió original per piano. En canvi, de la següent obra, que sí que és per orquestra, en fa una transcripció per piano, un nou exercici de creativitat musical. Es tracta de l'exitós poema simfònic L'aprenent de Bruixot, del compositor també francès Paul Dukas. El va escriure el 1897 i el va subtitular Scherzo inspirat en una balada de Goethe. Paul Dukas se sent atret per un poema de Goethe que explica les desventures d'un aprenent de bruixot incapaç de gestionar amb encert la vareta màgica. I a partir d'aquest poema construeix una obra de gran imaginació sonora i que anys més tard, el 1940, Walt Disney traslladarà a la pel·lícula Fantasia. Aquí tenim, doncs, aquesta adaptació per piano del poema simfònic L'aprenent de bruixot de Paul Dukas. Ens acompanya un cop més Alexandre Taho.

0: Alexandre Tarró ens oferia la seva transcripció per piano del poema simfònic L'aprenent de bruixot, de Paul Dukas. Després d'haver interpretat la suite Miroir, de Maurice Ravel, i a la primera part una sèrie de transcripcions per piano de cua modern d'obres de Johann Sebastian Bach. Un concert centrat sobretot en les transcripcions, aquesta especialitat d'Alexandre Tarró. Concert enregistrat per la radiotelevisió japonesa el desembre del 2024 en un espai sorprenent, el Museu de Musashino, un espectacular centre cultural dedicat a l'anime, nascut l'agost del 2020 al nord de Tòquio. Aquest concert ens l'ha fet arribar a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la programació de Catalunya Música, ara amb el compositor txec Franz Kromer i el quintet amb oboè número 1 en do major, a càrrec de Nancy Ambrose, oboè, Solomia Soroka, violí, Eva Stern i Josef Kamm, violes, i Natalia Koma, violoncel.

S'acaba aquí el quintet amb oboè número 1 en do major del compositor txec Franz Kromer. Sentíem Nancy Ambrose, oboè, Solomia Soroka, violí, Eva Stern i Josef Kamm, violes i Natalia Homa, violoncel.

0: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
1: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic.
0: Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
1: Consulta el programa a firaviva.cat.
0: T'hi esperem.
2: Montserrat Torrent, que és una persona cabdal a la meva vida.

0: segurament la persona és la persona culpable de que em dediqui a l'orgue, perquè em va demostrar que, tot i la seva capacitat abstracta que m'ha dit abans d'expressió, l'orgue també podia parlar directament a l'ànima humana, i ella m'ho va demostrar i em va fer veure l'orgue d'una manera molt més propera i molt més fantàstica. La veritat és que és una persona que m'ha canviat el futur, diguem, i això fa que m'hi dediqui i m'hagi dedicat durant molts anys a l'orgue, no?
1: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de David Malet, pianista i organista.

0: Via Jazz Concert.
1: El Club de Jazz de Catalunya Música celebra aquesta setmana el centenari Miles Davis. Gràcies a les gravacions dels arxius de diverses emissores públiques europees, tenim a disposició les gravacions de les gires de Miles que documenten dues dècades de la seva creació. Aquest dilluns a les 11 en punt, primera sessió amb el segon gran quintet de Miles. Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter i Tony Williams l'acompanyaven en aquest concert gravat a Helsinki l'1 de novembre del 1967.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts una setmana més. Després de la ressaca que portem de tanta tetralogia, no?
2: Jo encara hauria fet una setmana més, de tetralogia.
1: Sí, o quatre anys més, en tot
2: cas. Sense cap mena de dubte, ni de problema, a més a més.
1: En tot cas, aquesta setmana sí que és una setmana més dels homes clàssics aquí a Catalunya Música, tot i que, Albert, jo et diria que aquesta temporada, venint d'on venim, estem sent molt atrevits.
2: Atrevits nosaltres? A veure,
1: sí.
2: Seria literalment un oxímoron, no?
1: Perquè
2: homes clàssics, sinònim atrevit, jo diria que no, eh? Jo diria que no.
1: Perdona, o sigui, atrevits dintre del nostre classicisme.
2: Ah, va, si vols.
1: Atrevits dintre de ser conservadors.
2: Sí, manon tropo, no? Com una indicació de tempo,
1: exacte.
2: No? No,
1: però, fixa't, estem afrontant temes... Home, que en moltes temporades no ens hi havíem atrevit,
2: mira,
1: precisament.
2: Clar, ara que ho dius, és veritat que vam fer una setmana sobre la fuga, que era realment complicada d'assumir.
1: Bueno, i unes quantes setmanes intentant resumir... Bueno, unes quantes setmanes, una setmana i una altra parlant de Wagner, però una especialment intentant resumir ni més ni menys que la tetralogia.
2: Sí, però això és un repte i un deute, no?, que tenim amb la nostra audiència, que havíem d'assumir, i mira, al final... Al final, és que no només no ha sigut greu, sinó fixa't l'audiència digital que havia anat.
1: No, l'hem gaudit.
2: Moltíssim.
1: Vull dir,
2: moltíssim.
1: Impressionant. Sí. Escolta'm, doncs espero que pensem el mateix al final d'aquesta setmana.
2: Tinc una mica la sensació que ens estem justificant, eh?
1: No. És que sempre passa el mateix. Sempre que volem dedicar-li una setmana a un compositor del segle XX, ostres, ja ens fa una mica de respecte que els nostres oients, doncs, no acabin d'entrar-hi, no?
2: Sí, però al cap i a la fi, com deia Bernstein, no? Tota la música és seriosa i, per tant, hem de poder parlar de tot tipus de música, tots tipus de períodes. Així que va, seguim una mica amb el misteri i comencem el programa sense dir a qui li dediquem la setmana.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: Sembla que la setmana serà intensa i dura, eh?
1: Jo trobo que no hi ha millor manera de per començar una setmana que escoltant aquestes això. Belles harmonies.
0: Sí, sí, sí. Saps allò del...
1: Vegis l'ironia, també.
0: Saps allò del Blue Monday?
1: Això és, no?
0: Doncs és avui, eh? 25 de maig.
1: Imposat per nosaltres, no?
0: Exacte. No, però escolta'm, com dèiem al començar el programa, hi ha músics que encara no hi hem entrat, potser perquè ens fa molt de respecte, eh? I potser perquè la seva música, doncs, encara avui en dia no és massa acceptada entre el públic general.
1: Sí, no, perquè, a veure, bromes a banda, eh? Aquesta música que estem escoltant ara mateix de fons, que no hem dit encara quina és ni l'obra ni el compositor, fem un exercici d'imaginació i li posem imatges, una escena de por, per exemple, no? Fixeu-vos quin ambient crea, no? I funcionaria perfectament. I ja us dic ara que les heu escoltat, aquest tipus de composicions, en moltes pel·lícules i no us han grinyolat mai. Potser així, sense imatge, ens costa una mica més, però això vull dir que la música de per si ja té molt de valor.
0: És veritat. Sí, sí, sí, sí, sí. Però escolta'm, no avancem a aconteixements, que ja parlarem d'imatges i de la música d'aquest compositor, que va néixer un 28 de maig de 1923, i per tant aquesta setmana faria 103 anys.
1: Un compositor dels més reconeguts del segle XX, amb una música, com podem escoltar, molt avançada, complexa, i en alguns casos poc entesa, però alhora molt espiritual, i com no, i tal com ja dèiem fa un moment, molt cinematogràfica.
0: Exacte, sì, sì. Parlem del genial Gheorghe Ligeti, al qual li volem dedicar els capítols d'aquesta setmana, coneixent una mica doncs, la seva biografia, i també endinsant-nos en la mesura del possible, i esclar, intentant mantenir el nostre to habitual doncs, dins de la seva producció musical.
1: Bé, no sé jo si el concepte to és el més adient per referir-nos a la música de Ligeti, no?
0: Tens raó, sí, sí, sí, sí. En tot cas, nosaltres som els homes clàssics i, per tant, intentarem mantenir-nos a to, no? I seguir una mica les nostres tradicions.
1: Doncs una de les nostres tradicions és que hem de començar pel principi.
0: Exacte, comencem pel principi.

0: Home, amb aquesta música jo crec que ja us podeu imaginar els orígens, no?, de Gheorghe Ligeti.
1: Una mica sí, no?, perquè Ligeti va néixer el 1923 en un poble de Romania.
0: Romania?
1: Clar, a veure, un moment. Tinguem en compte que les fronteres i, per tant, els països i els llocs d'origen, des del 1923 al 2026, han canviat bastant.
0: Clar,
1: han
0: canviat bastant. I sobretot en aquella zona d'Europa, perquè fixeu-vos, la seva família era jueva hongaresa. De fet, ell era renebot del violinista Leopold Auer i cosí segon de la filòsofa hongaresa Agnès Hel.

0: ara, això de Renebot, ho qüestionen algunes fonts, dient que era nebot, però tenint en compte que Howard tenia 77 anys quan Ligeti va néixer, és més probable que fos Renebot que no pas nebot.
1: Tornant, en tot cas, al seu lloc d'origen, fixeu-vos en aquesta curiositat, no? Malgrat el poble on va néixer pertanyia a Romania, Ligeti recordava que el seu primer contacte amb llengües diferents a l'hongarès va ser un dia en què va escoltar una conversa entre policies del poble que parlaven romanès.
0: Exacte.
1: Curiós, eh? Abans d'això no sabia que existien altres llengües. Això és aquelles coses de la infància, no? Que dius, carai...
0: Ja com és possible, no?
1: Què fan aquesta gent, que no els entenc,
0: no? Parlant. No, i a més a més l'hongarès i el romanès és llatí. Vull dir, no tens res a veure l'un amb l'altre.
1: Per tant, ja, això ja ens mostra que la identitat de Ligeti era més hongaresa que no pas romanesa, malgrat estiguessin situats, podríem dir, en aquell moment, políticament, en territori romanès.
0: Exacte, sí. Ligeti es va traslladar a Cluj-Napoca, amb la seva família, quan tenia 6 anys, i no va tornar a la seva ciutat natal fins a la dècada de 1990. El 1940, el nord de Transilvània va passar a formar part d'Hongria a partir del segon arbitratge de Viena, de manera que Cluj-Napoca també va passar a formar part d'Hongria i, per tant, ja va ser hongarès.
1: Oficialment, ja.
0: Oficialment.
1: No només culturalment.
0: Exacte.
1: L'any 40, Ligeti va rebre la seva formació musical inicial al Conservatori de Kolozsvár, que és aquest club que comentava el Pedro, i durant els estius, de manera privada, amb el prestigiós mestre de música, Pál Kadosa, en aquest cas a la ciutat de Budapest. L'any 44, la seva educació es va veure interrompuda quan el règim de Miklós Horthy, recordem, regent d'Hongria i aliat dels nazis, col·laboracionista,
0: exacte,
1: el va enviar a una brigada de treballs forçats durant els esveniments de l'Holocaust. En tot cas, el seu germà Gábor, de 16 anys, va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen i els seus pares van ser enviats a Auschwitz. La seva mare va ser l'única persona, juntament amb el mateix Ligeti, que va sobreviure de la seva família més propera.

0: Ara amb el Pedro comentàvem, no?, aquests esdeveniments vinculats amb la Segona Guerra Mundial, l'Holocaust i tal, que n'hem parlat tant, que ho diem així de passada i sembla que...
1: No tingui... que sembla que ho banalitzem, sí, i no ho podem banalitzar.
0: És molt bèstia, el que ha fet la humanitat.
1: Se t'emportin el teu pare en un camp de concentració, la teva mare en un altre, el teu germà, que no es vegis mai més.
0: I és només un exemple dels milions d'exemples que es van produir.
1: Eh?
0: En tot cas, després de la Segona Guerra Mundial, Ligeti va reprendre els estudis a Budapest i es va graduar el 49 a l'Acadèmia de Música Franz Liszt de la capital hongaresa. Va estudiar amb Pál Kadosa, Ferenc Farkas, Zoltán Kodály, del qual n'estem escoltant, en aquest cas, les danses de Galanta per orquestra sinfònica, i Sándor Berès.
1: Sí, seguint precisament els passos de Kodály i a l'estil de Bartók, per exemple, Ligeti també va dur a terme recerques etnomusicològiques sobre la música popular hongaresa de Transilvània. Mateix, al cap d'un any, doncs, va tornar a l'Acadèmia Franz Liszt de Budapest, aquesta vegada ja com a professor d'harmonia, contrapunt i anàlisi musical.
0: De fet, va aconseguir aquest lloc amb l'ajuda del propi Kodály i va ocupar-lo de l'any 1950 al 56. Com a professor jove, Ligeti va fer el pas poc habitual, no, d'assistir regularment a les classes d'un col·lega més gran, el director i musicòleg Lajos Vardos, que era un cristià conservador, el cercle del qual representava un refugi segur per a Ligeti. El compositor va reconèixer, doncs, l'ajuda i el consell de Vardos als pròlegs dels seus dos llibres de text d'harmonia dels anys 1954 i 1956.
1: Clar, és que a causa de les restriccions del govern comunista, les comunicacions entre Hongria i Occident, per dir-ho d'alguna manera, eren molt difícils, s'havien tornat molt difícils. I Ligeti i els altres artistes, doncs, van quedar pràcticament aïllats dels desenvolupaments recents, doncs, fora del bloc, precisament, de l'Europa de l'Est.

0: Aquest que escoltem és el segon moviment del seu primer quartet de corda titulat Metamorfosis Nocturnes, que va compondre entre els anys 53 i 54 del segle XX. Ara ho comentàvem al Pedro també fora d'antena, no? Aquest tipus de composicions, que no estem tan avesats a escoltar-les, tot i que aquesta tampoc és que sigui especialment dura.
1: No.
0: Sí que és veritat que quan, per exemple, un quartet de corda interpreta aquesta obra, si el pots veure en un concert o una sala no especialment gran, que aquesta és la gràcia, estiguis més o menys a prop dels músics, home, és molt interessant perquè és gairebé una coreografia a veure com pateixen els instrumentistes per treure aquest so i els moviments que són... Quan imaginem un quartet de corda, imaginem una cosa molt harmoniosa, com la base d'una orquestra, la base de la música occidental, i els veus tocar aquest tipus de composicions i veus que estan fent uns moviments als que no estem tan avesats i és realment molt més entretingut, si vols, no? Que la música també ha de ser entretinguda.
1: Sí, és veritat.
0: No, diguin el que diguin.
1: I, a més, jo crec que encara no s'ha trobat el sistema d'audioreproducció que generi fidelment tots els harmònics que genera un quartet de corda, no? I llavors aquí, sí, ho sentim, a més ho sentim segurament amb soroll de fons i segurament fent altres coses, no? I en canvi, un concert en directe d'aquest tipus de música és realment molt impressionant.
0: I tant, absolutament, si podeu, assistiu-hi i ja veureu que... Clar, hi ha una dimensió nova, no?, el que és la visual.
1: Sí.
0: I sobretot, el que apuntava el Pedro, que la música, quan en directe, no només la contemporània, respira diferent.
1: I perdona, Albert, és una música que, a més, connecta molt, en realitat, amb els nostres dies.
0: Clar.
1: Perquè és més propera.
0: Clar.
1: Encara que no l'entenguem, d'alguna manera, és una música feta, evidentment, aquesta fa molts anys, fa gairebé 100 anys, no? Però és una música molt propera, que quan la vius en directe t'hi sents identificat.
0: Absolutament. Aquest debat no el tenim quan anem a un museu d'art i veiem obres...
1: No.
0: Pintures, per exemple, no? Absolutament innovadores, trencadores i tal.
1: No ens justifiquem.
0: No, exacte. En canvi, la música sembla que hi ha d'haver aquest punt de justificar.
1: Sí.
0: En tot cas, analitzant-la, no? Anem a fixar-nos en el que estem escoltant, perquè dèiem que Ligeti comença la seva carrera investigant la música folklòrica, la música tradicional. Doncs bé, ja veieu, que en les seves primeres composicions, com en aquest quartet de corda, la música tradicional ja comença a desaparèixer per donar pas el que estem escoltant, unes estètiques més pròpies del serialisme i unes sonoritats properes fins i tot al dodecafonisme.
1: Doncs sí, sí, sí. I dos anys més tard de compondre aquest primer quartet, el desembre de 1956, dos mesos després de l'aixecament hongarès, que l'aixecament hongarès fos reprimit violentament per l'exèrcit soviètic, Ligeti va fugir a Viena amb la seva exdona Vera Spitz. Allà es van tornar a casar l'any 1957 i van tenir un fill. Ligeti, doncs, no va tornar a veure Hongria fins 14 anys més tard, quan el van convidar a formar part d'un jurat d'un concurs a Budapest. En la seva fugida precipitada cap a Viena, doncs la veritat és que va deixar la major part de les seves composicions hongareses a Budapest, algunes de les quals doncs estan perdudes. Sí, sí. Només es van portar les que considerava les seves obres dos més importants. De fet, ell mateix, més endavant, va dir: "Considerava que la meva música antiga no tenia cap interès. Jo creia en la música dodecafònica." Això vol dir que igual se les va deixar expressament,
0: Potser sí.
1: Igual se les va deixar expressament. Finalment va obtenir la ciutadania austríaca l'any 1968, l'any que va compondre una de les seves obres més interessants per a orquestra de cambra de cordes, precisament les seves Ramificacions.

0: Aquestes són les 12 ramificacions per a cordes de Ligeti.
1: O sigui, les ramificacions per a 12 cordes. Has fet un Rajoy ara.
0: Què he fet?
1: Has posat el 12 al davant i has dit les 12 ramificacions per a cordes. I són les ramificacions
0: per a 12 cordes. M'estic també fent un llenguatge serial.
1: És veritat. Les paraules tant se val l'ordre.
0: No. Senzillament, mira un lapsus, no ho sé. En tot cas, dèiem que va anar fins a Viena, va poder... I també em feia pensar això, no? Vull dir, escoltes aquesta música que és dura i tal, però penses, amb la vida d'una persona que ha patit el que ha patit, no? Una Segona Guerra Mundial, un govern col·laboracionista amb els nazis, llavors el règim comunista, amb tota la seva duresa també, ha de fugir al seu país, etc. No farà baixant de la font del gat, no? Una noia. Vull dir, és normal que respiri aquesta duresa, perquè és el que ell viu, és la cruesa amb la que ell viu.
1: Totalment.
0: En fi... Ell s'instal·la a Viena, però al cap de poc marxa cap a Colònia, allà va conèixer diverses figures clau de l'avantguarda musical i va aprendre més sobre els estils i mètodes musicals contemporanis, la qual cosa també li va obrir la ment, evidentment.
1: Sí, entre aquestes persones que va conèixer hi havia els compositors Karlheinz Stockhausen i Gottfried Michael König, que en aquell moment doncs, treballaven en aquella innovadora música electrònica.
0: Hi ha un documental molt interessant sobre Stockhausen, que el vaig haver de presentar l'any passat, i és molt interessant... Hi ha moltes coses interessants en aquest documental, però una cosa que em va sobtar especialment és que Stockhausen, els fills de Stockhausen, perquè quan van gravar el documental ja era mort, explicaven que, així com jo tinc un fill, quan l'agafo coll i li canto, jo li canto música tonal, dintre les meves possibilitats, no?
1: Bueno, música tonal desafinada, però bé, en el fons però, música tonal.
0: Sí, vull dir, jo li canto coses, que és el que m'ha encantat a mi també, no? Mm. Doncs es veu que ell va educar els seus fills des de la atonalitat des del néixer.
1: Sí?
0: Amb la teoria de si nosaltres hem sigut educats des del mar, en el mar tonal, la música atonal ens grinyola, mai millor dit, no? ens incomoda. Què creus que va passar? Doncs que els fills, molts d'ells, odien aquest tipus de música.
1: No, perquè al final, quan agafes el contacte amb la música tradicional, no?
0: Sí.
1: Al cap i a la fi, la música tonal és música basada en tensions i distensions i amb harmonies i freqüències naturals.
0: Sí.
1: Les freqüències naturals, o sigui, l'escala de 7 tons, igual que les altres escales d'altres cultures, però són escales fetes a partir de càlculs matemàtics que tenen a veure amb la natura,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I per tant, si la meitat d'una nota és l'octava, etc, al cap i a la fi surten qüestions naturals que a nosaltres ens generen tensió i distensió, però clar... Quan aquesta fórmula es converteix en una fórmula matemàtica...
0: Però com a tesi és molt bona.
1: Sí.
0: I clar, això només ho pots fer si, bé, com a pare, no en aquest cas.
1: Bueno, però és que experiments al segle XX amb nens se n'havien fet molts. Sí. Recordo un de molt, molt, molt bèstia, que era saber quin idioma parlarien els nens si ningú els parlava. I van tenir un grup de nens tancats des del naixement sense que ningú els parlés i al final...
0: No parlaven res.
1: No, tots van acabar morint. Clar. Curiosament, vull dir, per la falta de comunicació.
0: Sí.
1: Les coses...
0: En fi, aquests no ho portem en aquest extrem, perquè estan parlant només de música.
1: No. En tot cas, parlem de quan Ligeti va estar a Colònia i va conèixer Stockhausen, a König. També va assistir als cursos de Darmstadt, els famosos cursos de Darmstadt. Doncs Ligeti va acabar treballant a l'estudi de música electrònica de Colònia amb Stockhausen i König i es va inspirar justament en els sons que allà hi va escoltar. De totes maneres, va produir poca música electrònica pròpia i es va concentrar sobretot en obres instrumentals que moltes vegades, precisament, contenen textures que recorden sons electrònics,
0: clar,
1: malgrat estiguin fetes amb instruments
0: acústics,
1: clàssics, acústics.
0: Després d'uns 3 anys treballant amb ells, es va distanciar de l'escola de la música electrònica de Colònia a causa de les lluites internes. Els egos al final estan a tot arreu, l'electrònica i l'acústica. Ell mateix va declarar que hi havia moltes disputes polítiques perquè diferents persones com Stockhausen o Maurizio Kagel volien ser els primers. I jo, deia ell, personalment no tinc cap ambició de ser el primer ni d'esdevenir important.
1: I mira, al final se'n parlem més d'ell.
0: Sí, gairebé que sí.
1: Entre l'any 1961 i 1971 va ser professor convidat de composició a Estocolm i l'any 1972 doncs, va ser compositor resident a la Stanford University als Estats Units. El 73 Ligeti va ser nomenat professor de composició a la Hochschule für Musik, un teatre d'Hamburg, i finalment doncs, es va acabar jubilant l'any 1989.
0: Ara bé, mentre

Vivia a Hamburg, la seva esposa Vera va quedar-se a Viena amb el seu fill Lucas Ligeti, que més endavant també esdevindria compositor. A banda del seu ampli interès per diferents estils musicals, des del Renaixement i fins a la música africana, Ligeti també s'interessava per la literatura, incloent-hi escriptors tan cèlebres, no?, com Lewis Carroll, Jorge Luis Borges o el mateix Franz Kafka. També la pintura, l'arquitectura, la ciència i, com no, les matemàtiques. I se sentia especialment fascinat per la geometria fractal de Benoit Mandelbrot i pels escrits de Douglas Hofstadter.

0: La salut de Ligeti es va deteriorar a partir de l'any 2000 i va morir a Viena el 12 de juny del 2006, quan tenia 83 anys. Tot i que era sabut que havia estat malalt durant diversos anys, que fins i tot havia utilitzat una cadira de rodes durant els darrers anys de la seva vida, els tres últims anys de la seva vida, la seva família doncs, no va voler fer pública els detalls, no?, sobre la causa de la seva mort i aquestes malalties que van minar-li la salut.
1: Sí, de fet, quan va morir, les autoritats austríaques li van retre homenatge. De fet, el mateix canceller austríac, el Wolfgang Schüssel, o el secretari d'Estat de Cultura, Franz Morat, li van retre homenatge. El seu funeral, per exemple, es va celebrar al Feuerhalle de Simmering i es va fer un concert commemoratiu interpretat per Pierre-Laurent Smart i l'Arnold Schoenberg Chor. I fixa't, les seves cendres estan enterrades al cementiri central de Viena, en una tomba d'honor. O sigui que... Sí, sí. Va ser un personatge molt important.
0: Molt rellevant, i tant.
1: I molt rellevant, eh?
0: Ligeti ha estat descrit juntament amb Pierre Boulez, Luciano Berio, Stockhausen o John Cage com un dels més innovadors i influents entre les figures progressistes, podríem dir, del seu temps. Especialment a partir de l'any 1960, l'obra de Ligeti es va fer més coneguda i respectada. La seva producció més coneguda va ser escrita durant el període que va estar a les aparicions de Lontano, l'obra que estem escoltant ara mateix de fons, i inclou Les atmosferes, Volumina, Aventures i Novels d'aventures, El Requiem, que podrem conèixer també al llarg de la setmana, Lux Aeterna i el concert per a violoncel, així com la seva òpera Le Grand Macabre, que fa anys vam poder veure amb una producció meravellosa, signada per l'Àlex Uller i amb escenografia de l'Alfons Flores al Gran Teatre del Liceu. En anys més recents, els seus tres llibres d'estudis per a piano també s'han fet força coneguts i han estat objecte del projecte Inside the Score del pianista Pierre-Laurent Aymar.
1: A banda de tot plegat, doncs, la música de Ligeti és especialment coneguda pel gran públic no familiaritzat amb la música clàssica del segle XX, sobretot pel seu ús en tres pel·lícules de Stanley Kubrick, que li van donar projecció mundial. Fixa't, la banda sonora de 2001, L'Odissea en l'Espai, inclou fragments de quatre peces seves, Atmosfers, Lux Eterna, Requiem i Aventures. Atmosfers, per exemple, se sent durant la seqüència de l'Stargate, no?, amb fragments també a l'obertura i a l'intermedi. Lux Eterna sona a l'escena de l'autobús lunar, camí del monòlit de Tico. El Kiri del seu Requiem acompanya les tres primeres aparicions del monòlit, i una versió electrònicament alterada d'Aventures, per exemple, no acreditada als títols, s'escolta precisament en les escenes finals enigmàtiques. I és que la música va ser utilitzada, i en alguns casos modificada, sense el coneixement de Ligeti i sense l'autorització completa dels drets d'autor. Aquest Kubrick...
0: Anava una mica la seva. Sí.
1: Amb els compositors... Anava la seva. Quan va saber que la seva música havia estat utilitzada en el film, va demandar, precisament amb èxit, per la distorsió de la seva música... I, fixa't, el cas es va acabar resolent extrajudicialment, saps què vol dir, no?
0: Van arribar a un acord econòmic.
1: Pagant.
0: Sí, sí, està clar.
1: Kubrick va demanar permís i va compensar Ligeti per l'ús de la seva música en films posteriors.
0: Lux Aeterna també es va utilitzar en la seqüela del 1984 dirigida per Peter Hyams, que deien titular 2010, l'any que vam fer Contacte, un film posterior a l'obra de Kubrick, també, no sé com traduir en català, El resplendor, The Shining.
1: The Shining.
0: The Shining, el resplendor, diguéssim, que utilitza també petits fragments de Lontano per a orquestra.
1: És que si escoltes Lontano, que és el que està sonant de fons...
0: T'hi encaixa perfecte.
1: Fa por, eh?
0: T'hi encaixa perfecte. També hi apareix un motiu del segon moviment de la música Richard Cata, en moments clau d'Eyes Wide Shut,
1: sí,
0: o a l'estrena alemanya d'aquest film, no?, quan Kubrick ja havia mort, la seva vídua va ser escortada pel mateix Ligeti.
1: Sí, sí. L'obra de Ligeti també ha estat utilitzada en films d'altres directors, eh?

0: exemple, Lontano, aquesta famosa Lontano, es va utilitzar igualment amb el thriller psicològic Shutter Island, dirigit per Martin Scorsese. El primer moviment del concert per a violoncel es va utilitzar amb el film policíac Heat, dirigit per Michael Mann, i el Requiem, per exemple, es va utilitzar amb Godzilla, i el concert per a violoncel o el concert per a piano, doncs a The Killing of a Sacred Deer, dirigits per Yorgos Lanthimos.
1: Per tant, malgrat puguem pensar que la seva música és poc coneguda, la veritat és que ho és, i molt.
0: I no ho sabem.
1: I no ho sabem, no?
0: I no ho sabem.
1: Clar, clar. I precisament aquesta setmana intentarem escoltar-la per poder-la reconèixer en un futur, així que, per tant, anem ja a l'audició.
2: Malgrat no ser un compositor de bandes sonores, la seva música és molt utilitzada al cinema. George Ligeti, amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: Arribem així a l'audició en aquest primer programa d'aquesta setmana que estem dedicant a Gheorghe Ligeti, i avui, per cert, farem doble audició. Per una part, escoltarem una obra del seu període previ al 1960, quan encara no era un compositor massa reconegut, i seguirem amb una altra obra posterior, perquè veieu que el reconeixement i l'avantguarda, de vegades, sí que van agafats de la mà.
0: Doncs sí, sí, sí. Primer escoltarem el seu quartet de corda número 1, Metamorfoses Nocturnes, que s'interpreta sense interrupcions, tot i que pot dividir-se en 17 moviments. Escoltarem aquest quartet, escrit entre els anys 1953 i 1954, en la versió del quartet Hagen.
1: Doncs som-hi.

0: Obrim de bat a bat les portes del món de la clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música.
1: En efecte, seguim el programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música i si ara hem escoltat el quartet de corda número 1 de Ligeti en la versió del quartet Hagen, una obra prèvia a l'any 1960, ara escoltarem una altra obra per cordes, en aquest cas 12 cordes solistes.
2: Exacte, sí, sí, es tracta, abans en parlàvem, de Ramificacions, una composició dedicada a Serge i Natalia Kusevitsky, concebuda com un obsequi per a la Fundació Musical Kusevitsky de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. La primera versió, escrita per a orquestra de cordes, es va estrenar a Berlín el 23 d'abril de 1969, sota la direcció de Michael Gillen, al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín. Uns mesos més tard, el 10 d'octubre de 1969, es va presentar aquesta versió per a 12 solistes a Saarbrücken, interpretada per l'Orquestra de Cambra de la Ràdio del Saar, dirigida per Antonio Janik, no?
1: L'obra consta d'un sol moviment i té una durada aproximada de 8 minuts. Està escrita per un conjunt de 12 instruments de corda dividits en dos grups diferenciats. El primer grup inclou 4 violins, una viola i un violoncel. El segon està format per 3 violins, una viola i un violoncel, a més d'un contrabaix. I un element essencial de la peça és l'afinació. El primer grup està afinat un quart de to més alt que el segon, que manté l'afinació, podríem dir, estàndard. Aquesta diferència, clar, com podem escoltar de fons, crea una tensió sonora bastant particular.
2: I tan particular, que sembla que tota l'estona estiguin desafinats.
1: Aquí estem.
2: Imagina't, sí, sí. Les barres de compàs, per exemple, no tenen una funció mètrica tradicional, sinó que serveixen bàsicament i únicament per sincronitzar els músics. No és allò compàs 3, compàs 4, 1, 2, 3, 4. No hi ha, per exemple, accents rítmics marcats i la interpretació, doncs, ha de ser fluida sense una pulsació perceptible. L'objectiu és generar precisament una textura sonora heterogènia i bàsicament amorfa, com si els dos grups estiguessin intentant reajustar contínuament mútuament, no? Ligeti no pretenia escriure música microtonal, en el sentit estricte, sinó produir un efecte de desafinació controlada. Una mica la manera com cantes tu.
1: Desafinació controlada, perfecte. Els intèrprets se situen molt a prop els uns dels altres perquè el públic pugui percebre el so com si vingués d'una sola font. Això també és una idea molt interessant.
2: Sí.
1: Realment val la pena, si teniu la possibilitat d'escoltar-la amb auriculars, que ho proveu, perquè és una experiència totalment diferent. En tot cas, anem a gaudir d'aquesta versió de l'obra dirigida per Pierre Boulez amb l'Ensemble Intercontemporain.
2: Som-hi.

0: Amb ells, res no és el que sembla. La música, amb una mirada diferent, amb els homes clàssics, Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: I amb aquest misteri de les ramificacions de Ligeti, interpretades per l'ensemble Intercontemporain, dirigits per Pierre Boulez, ens acomiadem fins al proper programa, que serà demà, com sempre, a la una del migdia aquí, a Catalunya Música.
2: Però si no podeu esperar fins demà a la una del migdia, teniu més ganes de Ligeti, recordeu que trobareu tots els programes d'aquesta setmana i els que hem fet en el passat al web catmusica.cat/homesclàssics. Pau Blas i el control tècnic i Olga Cardoso a la producció, gràcies i fins demà.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
3: Via Jazz Concert.
4: El Club de Jazz de Catalunya Música celebra aquesta setmana el centenari Miles Davis. Gràcies a les gravacions dels arxius de diverses emissores públiques europees, tenim a disposició les gravacions de les gires de Miles que documenten dues

dècades de la seva creació. Aquest dilluns a les 11 en punt, primera sessió amb el segon gran quintet de Miles. Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter i Tony Williams l'acompanyaven en aquest concert gravat a Helsinki l'1 de novembre del 1967.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
2: Aquest dilluns, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal David Malet, pianista i organista. Abans de saber quines obres ens recomana, us faig 5 cèntims de la seva trajectòria. David Malet es va iniciar en la música de ben petit a l'Escolania de la Catedral de Barcelona, on va rebre les primeres lliçons de piano i d'orgue. Es va formar després al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, on es va graduar en diverses especialitats amb Maria Jesús Crespo al piano i Montserrat Torrent en l'orgue. Va ampliar estudis a la Universitat de Viena amb l'organista Mijael Radulescu, especialista en Bach, i també es va formar en direcció d'orquestra. Ha estat durant 15 anys organista de la Catedral de Barcelona i ha desenvolupat una trajectòria intensa com a pianista, organista i director. Ha actuat en formacions com el Cor Nacional d'Espanya, l'Orquestra de Ràdio Televisió Espanyola o l'OBC, i amb directors com Neville Mariner, Franz Brueggen, Josep Pons i Vasily Petrenko. David Malet va recuperar i dirigir la Capella de Música de Santa Maria del Pi, va estar al capdavant del Cor de Cambra Francesc Valls, cor professional de la Catedral de Barcelona, amb el qual va recuperar el cant de la Sibila a partir del 2009, i durant 15 anys va dirigir l'Orfeo Laudate. Amb una discografia destacada, David Malet és professor al Conservatori Superior del Liceu i al Conservatori Professional de Badalona, i és l'organista titular del Palau Güell de Barcelona.
3: Hola, sóc David Malet, pianista i organista, i aquestes són les meves recomanacions musicals, músiques que m'han acompanyat al llarg de la vida. La llista de dilluns comença amb Stabat Mater de Pergolesi, una obra molt especial per mi, perquè la cantava a l'Escolania de la Catedral. Tota la vida m'he preguntat què passaria si aquell dia que vam venir a provar veus per començar a l'Escolania de la Catedral, per formar-la, si jo hagués estat malalt i no hagués anat a l'escola. Però no, hi vaig anar i em van seleccionar, van fer una reunió amb els pares dels nens seleccionats i els meus pares, potser més per creences religioses que per convicció musical, m'hi van apuntar, perquè a casa jo no havia tingut cap tradició musical i no se'n respirava de música. I vaig començar l'Escolania de la Catedral i sempre m'he preguntat què hagués passat si no hagués anat a l'escola aquell dia, no? Però perquè després la música ha sigut un llenguatge per mi molt, molt, molt directe i molt natural, no? I em pregunto, doncs, si hagués fet una altra cosa o si hagués tornat per un altre camí a anar a parar a la música. I aquesta obra, l'Stabat Mater de Pergolesi, és una obra que vam cantar ja des de molt, molt al principi de l'Escolania. Era una obra molt intensa, que nosaltres vivíem molt intensament i que jo he viscut des de moltes facetes, algunes fins i tot accidentals, perquè primer hi vaig cantar com a membre del cor, després com a solista, soprano, i fins i tot quan tenia 12 anys el director de l'Escolania va tenir un accident de cotxe just el dijous sant, i el divendres sant tenia un concert a Sant Aló amb el pare Jaume Manuel Mola, amb orgues, la versió d'orgue i cor, i que jo ja començava a tocar el piano i em van demanar que la dirigís jo, que no tenia ni idea de dirigir, els nens de l'Escolania, els meus companys, i amb una mà agafant el faristol, l'altra sense saber què fer, em vaig posar allà al davant i la vaig dirigir per primer cop, després l'he dirigit altres cops, fins i tot amb el cor Vivaldi, etc. Però és una experiència molt, molt, molt forta que recordo i per això és una peça que a mi m'ha acompanyat sempre i que avui aconsello de sentir amb la versió de la Núria Rial, una cantant magnífica, no cal presentar-la, i el Carlos Mena també, un contratenor magnífic.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: Un encàrrec del cardenal Jubany de crear una escolania a la Catedral de Barcelona, una mica a imatge de l'escolania de Montserrat o del Tibidabo, que hi havia llavors, existia també

n'hi havia d'altres, a l'Escorial, etc. El que passa és que aquesta no era internat, havíem d'anar cada dia a assajar a la catedral, primer assajar en un altre lloc, però després vam anar a assajar a la catedral, i a part d'això ens feien una formació musical de classes de solfeig i classes d'instrument, i els diumenges al matí havíem d'anar a cantar la missa, i evidentment per Setmana Santa, per Nadal, doncs eren temporades que havíem de treballar molt més, no? I com que juntament amb l'Escolania hi havia la intenció de fer una orquestra de corda, a mi em van obligar directament a fer violí, que jo no volia de cap manera, perquè jo volia fer piano, perquè m'agradava molt el piano des que el vaig conèixer. I em van obligar a fer violí perquè era un dels instruments de l'orquestra de corda que es volia fundar, no? Jo li tirava dardos de la funda del violí perquè l'odiava profundament, més que pel violí en si, sinó perquè era la negació del que jo volia fer, que era el piano, no? Per tant, vaig insistir que al final doncs em van concedir el privilegi, per mi, de poder començar el piano, i va ser llavors quan vaig descobrir tot un món que mai he perdut i que sempre m'ha acompanyat, i que fa referència en aquesta segona peça que aconsello en la llista d'avui, que és el concert de Chopin, el número 1, en aquest cas el número 2, el segon moviment, tocat per un pianista magnífic, que és el Christian Zimmermann, perquè de ben petit, ja que amb el piano, quan vaig començar, vaig voler tocar música romàntica i vaig tocar valsos i nocturns de Chopin, i la música de Chopin m'ha fascinat sempre i m'ha expressat molt la meva ànima, no? I quan vaig conèixer aquesta versió del jove Zimmermann, que just acabava de guanyar el concurs de Varsovia i que és tan magnífica, tan subtil, però sense caure mai en el sentimentalisme, no? És molt d'una expressivitat sublim, doncs em vaig quedar enamorat, i aquest segon moviment justament és potser l'expressió més clara d'això que us proposo i espero que us agradi. Doncs és el concert número 2 de Chopin, per el Christian Zimmermann tocant el piano i el Giulini dirigint l'orquestra.

0: Aquesta setmana sona la playlist de David Malet, pianista i organista.
1: Doncs la tercera obra que jo proposo és la Simfonia del Nou Món de Dvořák. O sigui, jo, a part de que era pianista i organista molt aviat, doncs a mi el món sinfònic, el món orquestral, sempre m'ha fascinat. I, bueno, des de molt petit, doncs, sentia música per orquestra, i tan bon punt que molt d'hora vaig començar a tocar amb orquestres, que sempre més ho he fet, no?, amb l'Orquestra de Ràdio i Televisió, amb l'Orquestra de Cadaqués, amb la Sinfònica de Galícia, amb l'OBC, amb el Liceu, etc. I sempre m'ha agradat poder formar part, no?, d'un grup humà amb el propòsit de fer una obra orquestral, no? I justament jo proposo de fer la Simfonia del Nou Món de Dvořák, després la vaig dirigir més endavant a Viena quan estudiava direcció d'orquestra, però en aquest cas era un caset que tenia de petit d'una d'aquestes col·leccions que feien els quioscs, em penso, que era un caset que va acabar ja tot ratllat de tant que el vaig escoltar, amb una versió escandalosament bona del George Zell, amb l'orquestra de Cleveland, que era en aquell moment dels anys, és antiga, dels anys, no sé, 59-60, més o menys, que és quan els americans importaven talent europeu, en aquest cas directors hongaresos, no? Amb aquestes orquestres que tocaven tan bé, però encara sense potser massa criteri per la música occidental, no? I feien també, hi havia l'Ivan Cartés i altres directors molt bons que feien versions per mi memorables, i aquesta és una d'elles, no? I proposo el quart moviment d'aquesta Simfonia del Nou Món per l'Orquestra de Cleveland i el George Zell.

0: molt personal. Músiques per assaborir.
1: El mateix director de l'Escolania de la Catedral, davant de la meva insistència, que era tan pesat, va dir que ell mateix em faria classes de pianos de Miquel Fernández d'estiu. I vaig començar allà, i vaig estar allà doncs, fent piano amb ell uns anys, i després ja vaig anar amb altres professors. I va ser més endavant, que quan ja tenia més o menys 13 o 14 anys, va fer falta un organista de la catedral per cobrir unes misses concretes, i l'organista de la catedral, que ja em coneixia com a pianista, perquè ja havia acompanyat fins i tot l'Escolania algun cop, em va proposar si volia estudiar orgue, i ell mateix es va oferir per ensenyar-me orgue, en Joan Camisans i Anglada, una persona, una bellíssima persona, un bon músic, i la persona que em va iniciar en l'orgue, i ell mateix em va començar a fer classes d'orgue, primer al seminari, perquè en aquell moment estaven restaurant l'orgue de la catedral, el Gabriel Blancafort, llavors encara era el pare, i no podíem fer servir l'orgue de la catedral, anàvem al seminari conciliar, i després de seguida que ja va estar restaurat, vam reprendre les classes a l'orgue de la catedral, i jo de seguida vaig començar a tocar misses a la catedral. I això és el que proposo ara a la següent audició, és una obra, la primera que vaig estudiar amb orgue, que és un coral del Orgel Büchlein de Bach, és Christe du Lamm Gottes, no? I és la primera que la recordo, tocant a l'orgue del seminari i amb els seminaristes per allà passant i preguntant què feia allà, perquè no ho tenien massa clar. I em recordo mi tocant aquesta peça, que és molt, molt curta, dura un minut, però molt bonica, evidentment, i és el que proposo ara de sentir, aquest coral de Bach.

0: molt personal. Músiques per paladejar.
1: Bé, el primer cop que vaig provar un orgue i vaig començar a estudiar orgue, em va fascinar aquesta capacitat, diguem, d'arribar a l'ànima del ser humà de manera indirecta, de manera més racional, de manera més abstracta, no? És totalment diferent del piano, no? O sigui, el so ja arriba sempre amb retard, arriba des de molt lluny, normalment, amb una literatura sovint molt intel·lectual, molt racional, polifònica, contrapuntística, i és un so fixe, que és un so que no es pot modificar un cop ha estat emès, és un so fixe, no? I llavors l'expressivitat s'ha de fer per altres mitjans molt diferents que el piano, no? S'ha de fer a través de l'articulació, de la gòsica, de la registració, i per tant, doncs, construeixes una cosa que en el fons no passa realment més que en el cap del que escolta, no? És una manera molt diferent d'experimentar la música, i em va fascinar també aquesta part més intel·lectual, més racional, més abstracta, no? Menys directa. La llista de Junts del David Malet acaba amb el Liebestraum número 3 de Liszt. És una altra obra que per mi ha sigut molt important, perquè és una de les que vaig tocar al meu primer concert quan tenia 14 anys. D'això ja fa 40 anys, perquè en tinc 54, o sigui, fa 40 anys que faig concerts. I en aquest primer concert de piano vaig tocar coses així romàntiques, de Brahms, de Chopin, de Liszt. Era un concert de Palau de Plegamans, de les nits musicals de Palau Solità, i ja recordo que aquesta peça em commovia profundament i trobava que tenia, en fi, tot el que jo necessitava per expressar el meu ésser en aquell moment, no? I he trobat una versió que s'ajusta molt a com jo la penso, tot i que és una versió antiga, que possiblement de so tampoc sigui excepcional, però és una versió de l'Arthur Rubinstein, que justament l'entrevistador, en una entrevista, li pregunta si li pot tocar aquesta obra, perquè ell l'ha sentida en una versió seva fantàstica que tenia en un disc, en un LP, però que sempre estava sentint-la amb molt de soroll, no? Llavors li demana, sisplau, toqui'm aquesta obra, però sense el soroll. I possiblement en aquell moment era sense el soroll, però ara ja amb els anys la sentirem també amb soroll. Doncs bé, és aquest Liebestraum, un somni d'amor número 3 de Franz Liszt, interpretat per Arthur.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de David Malet, pianista i organista. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: El maig arriba carregat d'excel·lència al Teatre de Sarrià. El dijous 7, el Trio Lorca.
2: El dimecres 13, el millor jazz. El diàleg entre el vibràfon de Christos Rapalides i el piano d'Ignasi Terrassa.
1: Polifonia el 21 amb el cor Sine Nomine i el seu homenatge a les dones compositores.
2: I per tancar el mes, el dijous 28, Estepes Allunyades. Shostakovich i Elisenda Fàbregas amb el violí de l'Anna Trotovchek, el cello de Sebastián Hurtó i el piano de Maria Canyigaral.
1: Teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, el teu refugi de la gran música.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
4: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'Orquestra Barroca Catalana, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernuch der Ruh, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: A Catalunya Música. Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
5: Aquí comença una nova setmana del programa Sincronies de Catalunya Música. Aquesta setmana us proposem viatjar l'any 1926, 100 anys justos enrere. Marxem cap a l'any 1926 per escoltar música de compositors molt diversos i contextualitzar-la, perquè ja us podeu imaginar que aquell any 1926 Europa estava en flames. I en tots els sentits, corrien aquells bojos anys 20 amb aquella mena d'efervescència creativa, amb aquella bogeria delirant que es vivia no només a Europa, sinó també a Amèrica. Però, per altra banda, Europa encara es llepava les ferides de la Gran Guerra, que havia acabat pocs anys enrere. París continuava sent la gran capital artística, el melic del món artístic en aquella època, i la República de Weimar incentivava la creació i també l'experimentació. Però tot això es combinava amb un ascens dels totalitarismes a la Unió Soviètica, Stalin, amb mà de ferro, i també a Itàlia, la Itàlia de Benito Mussolini. Enmig de tot aquest escenari, obres interessantíssimes, algunes de premonitòries, que us proposem escoltar aquesta setmana. Comencem.
0: La música en el seu context a Sincronies, amb Xavier Chavarria.
5: Obres de compositors molt diversos. En aquest 1926 tenim a Darius Milhaud, amb 34 anys. Escoltarem el seu Carnaval d'Aix-en-Provence. També tenim a Maurice Ravel, amb 51 anys. George Gershwin, als Estats Units, triomfant a Broadway amb els seus musicals, a 28 anys. Béla Bartók, que en tenia 45. Zoltán Kodály, que en tenia 44. Anton Webern, que en tenia 43. Que al costat d'Alban Berg, que en tenia 41, ja feia música dodecafònica orquestral i escandalitzava tot el públic vienès i berlinès.

Agnès. També tenim a Jan Sibelius, que a 61 anys enyorava aquells anys de joventut i que escriu Tapiola, també l'escoltarem. Xostakovich, que amb 19 anyets veu com s'estrena la primera sinfonia. Leo Janáček, que en tenia 72. Sentirem la seva missa glagolítica i fragments d'una de les òperes més rellevants d'aquest compositor, el cas Macròpolos. També treballaven la compositora Amy Beach i William Walton, anglès. El mes d'abril d'aquest any es va estrenar l'òpera Turandot de Giacomo Puccini, que havia mort 2 anys enrere. Es va estrenar de forma pòstuma. I també trobem Sergei Rachmaninov instal·lat a Nova York i portava 9 anys gairebé exiliat de la Revolució Russa. I en els 25 anys que va viure fins a la seva mort als Estats Units, només va escriure 6 obres. Es devia enyorar Sergei Rachmaninov, i les obres que escriu precisament en aquesta època, i concretament l'any 1926, són les que avui protagonitzen aquest primer capítol dels Sincronies. Avui, aquesta mena de romanticisme tardoral que escriu des de l'exili als Estats Units, a Nova York, Sergei Rachmaninov. Música com aquesta.

Doncs això és el concert per a piano i orquestra número 4. L'últim que va compondre l'Opus 40 va ser l'any 1926 i ja portava, atenció, 9 anys exiliat, 8 anys i mig vivint als Estats Units. Efectivament, Sergei Rachmaninov, en plena revolució bolxevic, va acceptar una providencial oferta per fer una llarga gira de concerts com a intèrpret pels països escandinaus. Rachmaninov es va endur amb ell a tota la família i van abandonar Rússia els dies previs al Nadal de 1917. Mai més no va tornar al seu país. Des de Noruega van agafar un vaixell amb bandera d'aquest país i van marxar cap a Nord-Amèrica. Va desembarcar aquest vaixell a Providence, a Long Island, i van arribar, després de viure uns quants mesos a Dinamarca i a Suècia, van arribar-hi els primers dies de novembre de 1918. Instal·lat als Estats Units, Rachmaninov, amb la seva família, ho va tenir tot pràcticament de cara, excepte la possibilitat de tornar al seu país, cosa que li va provocar una permanent nostàlgia com la que té qualsevol persona exiliada, sens dubte. En la seva etapa musical americana va concentrar fonamentalment el seu interès en la seva carrera com a virtuós del piano i fins i tot va rebutjar en dues ocasions l'oferiment per fer-se càrrec per agafar la batuta com a director titular de l'Orquestra Simfònica de Boston.

I, curiosament, tot i que anaven passant els anys, i van passar fins a 9 anys fins que no va compondre una obra original, Rachmaninov ja està als Estats Units, va ser el 1926. De fet, seran les obres que avui escoltarem, els tres cors russos per a cor i orquestra, l'Opus 41, i també el concert per a piano i orquestra número 4 en sol menor, l'Opus 40. Les dues úniques obres que va compondre l'any 1926 i les dues primeres obres que va compondre després d'haver marxat de casa seva, del seu país. I és curiós perquè el caràcter de la seva música es va mantenir pràcticament invariable pel que fa a l'estètica, l'estil, el llenguatge musical al llarg de tota la seva existència. Rachmaninov va ser sempre molt fidel al seu llenguatge, sincer en la seva personalitat musical, i es va sentir fins i tot una mica desfasat, passat de moda progressivament en les tendències dels compositors coetanis seus, i com a resultat d'això, la seva tasca com a compositor va anar cada vegada disminuint considerablement durant els últims anys de la seva vida. La veritable tragèdia de Rachmaninov va ser una autèntica paradoxa perquè, com va afirmar un testimoni que el va conèixer de prop, Víctor Zirov, l'abandonament creatiu del compositor es devia a que la seva Rússia, la Rússia que va haver d'abandonar, ja havia deixat d'existir per a Rachmaninov i no

Enyorament, nostàlgia, sens dubte, que no van permetre a Rachmaninoff de continuar una creació sostinguda en el temps. Només 6 obres en 25 anys. De fet, hi ha altres testimonis d'aquesta mena de melangia que va presidir la biografia als últims anys de vida de Rachmaninoff. Nikolai Metner, un dels seus més estimats amics i condeixebles a la ciutat de Moscou, quan estudiava Rachmaninoff allà, també es va exiliar, com Rachmaninoff. Metner va tornar a veure en nombroses ocasions, especialment a Anglaterra, a Rachmaninoff. Per què? Doncs perquè Anglaterra és on s'havia exiliat Metner, precisament. Quan Rachmaninoff hi anava, es veu que li confessava els seus sentiments. I ell mateix va dir el següent, citem textualment. Vaig trobar Rachmaninoff a Itàlia durant els anys 20 i li vaig preguntar per què no seguia escrivint música. Va somriure i la resposta que em va donar va ser una altra pregunta. Com puc compondre si no tinc la melodia? La melodia ha marxat de la meva vida i mentre no torni aquesta melodia no puc profanar ni l'art ni tractaré de forçar aquest poder, aquesta inspiració que considero una cosa natural i espontània. I deia Metner encara, aquest era Rachmaninoff, calia molt valor per dir només puc escriure si tornés a Rússia. Això és veritable sinceritat, deia Metner, un gran home, Rachmaninoff, i un gran artista.

I aquest enyorament, sens dubte, es tradueix també en les primeres obres que va compondre durant aquest exili. Després de 9 anys de silenci, la primera obra que va compondre va ser el concert per a piano i orquestra número 4, que sentirem encabat, però ara ens ve de gust de proposar-vos una altra obra escrita al mateix moment. Aquell mateix any 1926 és el seu opus 41 i són les tres cançons russes per a cor i orquestra, l'opus 41, basades en textos d'Edgar Allan Poe, traduïts, això sí, a la llengua russa. És un recull de tres cançons que no dura ni un quart d'hora i que sentirem a continuació en una versió, doncs, òbviament, interpretada per músics i intèrprets russos. És el cor Yurlov i l'Orquestra Simfònica de Moscou, dirigits per Yevgeny Svetlanov. La primera d'aquestes cançons, traduïda, òbviament, es titula Travessant el pont. La segona es titula Pobre Vanka i la tercera, Belles galtes, roges i blanques. Són tres textos d'Edgar Allan Poe traduïts al rus i posats en música per a cor i orquestra per Sergei Rachmaninov. Sentim-les.

0: Música plenament russa, purament russa, una música absolutament eslava amb un caràcter inconfusible, però, atenció, escrita per un autor rus als Estats Units, quan feia ja 9 anys que hi vivia el 1926, Sergei Rachmaninov, en ple exili, va compondre la primera obra que va escriure van ser aquestes tres cançons russes per a cor i orquestra, Opus 41, basades en textos d'Edgar Allan Poe. La primera es titulava Travessant el pont, la segona Pobra Vanka i la tercera Belles galtes, roges i blanques. La interpretació ha anat a càrrec del cor Yurlov i l'Orquestra Simfònica de Moscou, dirigits per Yevgeny Svetlanov. Música de Sergei Rachmaninov, escrita ja en territori nord-americà i en ple exili.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarria.
0: Rachmaninov a l'exili, escoltant la música que va compondre en terra nord-americana, perquè ara sentirem el concert per a piano i orquestra número 4, que va ser començat a esbossar a Rússia, però que va ser acabat, curiosament, en una estada que va fer a França el 1926. És la música que sentirem a continuació, aquesta música.

En aquesta mena d'exili, Rachmaninov també va viure una mena de desenganxament de les avantguardes musicals i de la música de la seva època, del seu temps, dels seus coetanis. No es veia amb cor de seguir els corrents de la música moderna, de la música avantguardista d'aquells anys. Quan la seva inspiració li va tornar, va compondre en comptades ocasions i ho va fer en un llenguatge que encara era plenament

Plenament romàntic, gairebé podríem dir decimonònic, com aquesta música que estem sentint de fons. Pertany al quart concert per a piano, l'últim que va compondre i que sentirem a continuació. Recordem que des de l'any 1917, l'any en què va marxar a Rússia, fins al 43, l'any de la seva mort, només va compondre quatre obres per a orquestra. El concert número 4, aquest que estem sentint per a piano i orquestra, la rapsòdia sobre un tema de Paganini, també per a piano i orquestra, l'opus 43, la tercera sinfonia, l'opus 44, i l'última obra, les danses simfòniques, opus 45, composta 3 anys abans de morir, que va ser l'última obra que va escriure. Ara, però, sentirem el concert per a piano i orquestra número 4, aquest concert que va ser estrenat el dia 18 de març de 1927 a Finlàndia, fixeu-vos, a Helsinki, sota la direcció de Leopold Stokowski. Tot i que els temes principals d'aquest concert, és a dir, les melodies més cèlebres, van ser esbossades ja abans de sortir del seu país, el 1917, fixeu-vos, però l'obra no va ser acabada fins al 1926, per tant, molt dilatada en el temps. I el va acabar en una estada que va fer a França. La rebuda d'aquesta obra el dia de l'estrena va ser molt freda i va ser un dels pocs fracassos que va tenir Rachmaninoff en aquests anys nord-americans. 14 anys més tard, l'any 1941, la partitura va ser revisada de dalt a baix i des d'aleshores s'executa en aquesta versió definitiva, que és la que sentirem i us proposem escoltar a continuació. No obstant, aquest quart concert està molt influenciat ja per les tendències de la música europea d'aquells anys 20, però curiosament s'ha convertit en el menys popular dels seus concerts per a piano.

Insistim, el dia de l'estrena va ser un rotund fracàs i l'oposició de la crítica va ser ferotge. En una carta, el seu amic de joventut Nikolai Medtner, abans l'hem esmentat, Rachmaninoff va reconèixer l'error d'haver concedit una desmesurada participació a l'orquestra en aquesta obra perquè, diu, ell mateix deia que ofegava el solista i per això l'any 1941 el va reescriure i li va donar més protagonisme al piano que no pas a l'orquestra. Comprovem-ho, anem a escoltar aquest concert per a piano i orquestra que dura encara no mitja hora, és un concert relativament breu, 26 minuts i mig, és en sol menor, l'opus 40, i sentirem una versió magnífica. A més, ens fa il·lusió de proposar-vos la versió en la qual toca l'Orquestra de Filadèlfia, que és l'orquestra que dirigia Leopold Stokowski quan la va estrenar el 1926, tot i que la va estrenar a Finlàndia. Tres moviments, Allegro Vivace, Largo i Allegro Vivace. El solista és Danil Trifonov, amb l'Orquestra de Filadèlfia, i dirigeix aquesta versió Yannick Neset-Séguin. Escoltem, doncs, el concert per a piano i orquestra número 4 en sol menor de Sergei Rachmaninoff.

Quin lirisme més accentuat, quina música més plenament eslava i alhora nord-americana, perquè aquí ja feia 9 anys que Rachmaninov vivia als Estats Units exiliat i fixeu-vos, aquesta va ser la primera obra que va compondre després de 9 anys de silenci, de tocar i tocar i tornar a tocar i fer d'intèrpret i de virtuós i ser aplaudit a tots els escenaris dels Estats Units, però no havia

0: compost cap obra original. Aquesta va ser la primera obra composta durant el seu exili als Estats Units, tot i que, curiosament, els temes més cèlebres d'aquest quart concert per a piano i orquestra, recordem-ho, els concerts en sol menor, opus 40, van ser compostos encara en els mesos previs a marxar de la seva pàtria, Rússia, i el va acabar no pas als Estats Units, sinó en una estada que va fer Rachmaninoff a França en un dels nombrosos viatges que va fer a Europa. Es va estrenar, però, a Finlàndia el dia 8 d'octubre de 1926, dirigit per Leopold Stokowski. La versió que us acabem d'oferir la dirigia Yannick Neset-Séguin, al capdavant de l'Orquestra de Filadèlfia, i amb el solista Danil Trifonov al piano.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarría.
0: Doncs així s'acaba aquest primer capítol dels Sincronies d'aquesta setmana, dedicada a l'any 1926. Demà escoltarem obres d'altres compositors, també. Avui ens hem centrat en la figura de Sergei Rachmaninoff, que s'enyorava als Estats Units, vivint ben lluny de casa seva, de la seva Rússia natal. Demà més, a la mateixa hora de sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, amb els comentaris d'aquest que us parla, Xavier Chavarría, que agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dilluns i fins demà. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarría.

0: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
2: Hola, bona tarda. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les figures més influents de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial que, aprofitant aquesta festa, ens permetrà sentir la seva música. L'esperit innovador, insaciable de Miles Davis, en evolució permanent, el va portar a fer un recorregut que va passar pel bebop, pel cool jazz, el jazz orquestral, el modal, el fusió i fins i tot el hip-hop. I al seu costat s'hi van formar centenars de músics que van circular per les seves bandes intentant descobrir el seu mètode i que s'acabarien convertint també en estrelles de jazz solistes. La proposta que us faré a les sessions del cafè d'aquesta setmana és repassar els àlbums clàssics de la discografia de Miles Davis. La d'avui comença amb Birth of the Cool, un recull gravat entre el 1949 i el 50 amb una formació de 9 músics.

Publicity és aquest tema del recull Birth of the Cool, el naixement del cool jazz segons Miles Davis i el seu nonet en aquesta gravació del 1949. La banda és realment espectacular. Els saxofonistes són Lee Konitz i Jerry Mulligan, el bateria Kenny Clarke, el trombonista J.J. Johnson, Sandy Siegelstein a la trompa i Bill Barber a la tuba. I a la secció rítmica, Nelson Boyd al contrabaix, Kenny Clarke a la bateria i l'influent John Lewis al piano, un dels músics que va marcar aquest primer període de la carrera de Miles Davis perquè va portar el seu interès cap a les melodies relaxades, tocades als registres mitjos de la trompeta i lluny del virtuosisme dels improvisadors bop, i buscant també nous repertoris fora dels estàndards jazzístics convencionals.

Crush és una composició original de John Lewis per al Nonet, amb el qual Miles Davis gravava el 1949. D'un altre membre de la banda, del saxofonista Jerry Mulligan, és aquesta cançó, Yero.

so relaxat i elegant del nonet de Miles Davis i la música del recull Birth of the Cool. Tot i l'elegància d'aquest àlbum, a temes com Beautiful, mai s'acostava també al bop de Bud Powell.

Viudó, amb el nonet de Miles Davis i els solos de Jerry Mulligan al baríton, l'iconitzal saxoal, Kay Winding al trombó i Kenny Clarke a la bateria.

versió de Dear Old Stockholm que trobem a l'àlbum Young Man with a Horn, un treball que Miles Davis publicava el 1953. Un àlbum que conté també balades líriques com aquesta altra.

L'Orquestra Simfònica de Düsseldorf, dirigida per Adam Fischer, en aquest concert al Jardí Botànic de Shenzhen, a Xangai, ens ha ofert la dansa eslava en mi menor opus 72, número 2, una de les més boniques del total de 16 que va compondre el txec Antonín Dvořák. També és bonica i, sobretot, molt famosa l'obra que ve a continuació, tan famosa que no necessitaria presentació. Però val la pena recordar de qui és i d'on prové. És la marxa nupcial que Félix Mendelssohn va compondre i va incloure a una partitura incidental amb la qual ens endinsa a l'univers fantàstic de l'obra de William Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu.

És la marxa nupcial de la música incidental El somni d'una nit d'estiu, opus 61 de Félix Mendelssohn. Concert popular al Jardí Botànic de Shenzhen a Xangai amb l'Orquestra Simfònica de Düsseldorf dirigida per Adam Fischer, que ja a la recta final ens ofereixen una altra peça de Johann Strauss fill. Si a l'inici del concert hem sentit l'obertura d'una opereta, el Ratpenat, ara és el moment de sentir un vals, aquesta dansa basada en un antic ball de saló burgès, una dansa que no es va permetre a les altes esferes fins al Congrés de Viena del 1815. Amb l'impuls de la burgesia i la nova Viena, les inspiradores melodies de Johann Strauss fill van esperonar la societat vienesa. Melodies com les del famós vals El vell Danubi blau.

Així sonava el vals El vell de Nuvi Blau, opus 314, de Johann Strauss fill, al Jardí Botànic de Shenzhen, a Xangai, al maig del 2025. Aquest recorregut de l'Orquestra Simfònica de Düsseldorf pel romanticisme germànic-austríac s'acaba amb dues danses més, ara de Johannes Brahms. L'interès del músic alemany per la música zíngara va ser molt precoç. Als 19 anys ja acompanyava per Alemanya el violinista hongarès Eduard Remenyi, que va introduir Brahms a les melodies i la manera de tocar dels gitanos hongaresos. En aquella música sensual i acolorida de ritmes elàstics, Brahms va trobar la inspiració per compondre les 21 danses hongareses. Brahms, però, mai les va presentar com a composicions originals, sinó com a adaptacions de música tradicional. Per això les va publicar sense número d'opus. Nosaltres sentirem la dansa hongaresa número 1 i la cinquena, la més coneguda. L'hem sentit, per exemple, a la pel·lícula El gran dictador, de Charles Chaplin, quan aquest, en una escena brillant, que fa de barber, afaita i pentina un client seguint el ritme de la música. Són dues danses.

0: Dues danses hongareses de Johannes Brahms, la primera i la cinquena. Avui ens hem desplaçat a la Xina, d'on també ens arriben concerts a través de l'intercanvi amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest el van registrar la ràdio de Xangai al maig del 2025 al Jardí Botànic de Shenzhen. Un concert titulat Romança del Rin, amb un programa molt popular amb obres del romanticisme germànic a càrrec de la Simfònica de Düsseldorf, una orquestra centenària, i amb la participació d'una de les grans estrelles mundials del piano, el xinès Lang Lang, que ha tocat el concert per piano número 1 de Félix Mendelssohn. De Mendelssohn també hem sentit la famosíssima marxa nupcial del somni d'una nit d'estiu i el director hongarès Adam Fischer també ha dirigit obres i valsos de Johann Strauss fill i Robert Schumann i danses eslaves i hongareses d'Antonin Dvořák i Johannes Brahms. Ha estat el concert inaugural del Festival del Jardí Botànic de Shenzhen 2025 a Xangai. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la nostra programació i ho fem amb la cantata número 76 de Johann Sebastian Bach, la que porta per títol Die Himmel erzählen die ihre Gottes, el cel parla de la glòria de Déu. Ens acompanyen Ruth Zizek, soprano, Elisabeth von Magnus, contralt, Paul Agnew, tenor i Klaus Mertens, baix, amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam, sota la direcció de Ton Koopman.

0: S'acaba aquí la cantata Die Himmel erzählen die ihre Gottes, el cel parla de la glòria de Déu, número 76, de Johann Sebastian Bach. N'hem sentit la versió a càrrec de Ruth Zizek, soprano, Elisabeth von Magnus, contralt, Paul Agnew, tenor i Klaus Mertens, baix, amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam, sota la direcció de Ton Koopman.
1: Catalunya Música,

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
4: I am a Catalan.
1: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
4: Catalonia has been the greatest nation in the world.
5: Un cel·lista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
4: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
5: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
1: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Som dilluns 25 de maig, encetem el programa molt ben acompanyats a l'estudi pels primers protagonistes del programa d'avui i, com sempre, no faltaran al llarg d'aquesta hora de ràdio que ara encetem la música i les notícies.
3: Per tant, és moment de saber de què i, sobretot, amb qui parlem avui.
0: Avui, a l'assaig general...
3: Doncs comencem coneixent els membres del trio Sibil·la, que estan preparant un concert per la setmana vinent a la seu de les GAE, amb l'estrena d'obres dels compositors Joan Carles Capdevila i Lluís Guerra, que també ens acompanyen i en representació del trio. Són aquí la soprano Mariluz Martínez i el clarinetista Salvador Francesc. Bona tarda a tots i benvinguts.
4: Bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
1: En el programa...

0: El programa d'avui també ens farem ressò d'una iniciativa que arriba demà dimarts per primera vegada a Sant Cugat del Vallès, de la mà de l'entitat Apropera. El tenor Marc Sala ens presentarà tots els detalls d'aquesta proposta participativa.
1: I ens acostarem a l'univers sonor de Ballaveu, duet de músics que des de fa 10 anys treballen per recuperar i donar noves formes al cançoner popular i posar en valor, sobretot, la seva vessant ballable.
0: I finalment ens acompanyarà el pianista i compositor Carles Marigó davant l'estrena imminent aquest dissabte a 6:45 de la tarda al Palau de la Música del seu concert per piano i orquestra Saturnalia. Ens ho va avançar ja l'última vegada que ens va visitar i avui ens en donarà tots o alguns, esperem, dels detalls d'aquesta partitura. Doncs tot això és el que hem preparat i previst per aquesta tarda de dilluns. Comencem ara mateix.

0: Doncs el so del trio Sibil·la i dos dels seus components almenys ens acompanyaran, com hem dit, aquests primers minuts de programa per presentar-nos el concert, sobretot d'aquest proper dia 3 de juny. També en presentarem algun altre, segurament, però comencem, i abans de parlar amb els compositors, comencem presentant la formació, si us sembla bé, perquè crec que és la primera vegada que veniu al programa, sí. però no és la primera vegada que toqueu junts, ni molt menys. Fa quant temps que esteu junts,
1: Mariluz? Portem més o menys uns 5 anys treballant, i en un primer moment el que buscàvem era trobar repertori que sigués adequat per la formació de soprano, clarinet i piano, i mica en mica ens vam adonar de que volíem una mica més. Mm-hmm. Que no només el que ja estava fet, sinó necessitàvem una mica més de repte, i per això ara estem estrenant obres de nova creació.
0: I a banda de la formació, que ja és prou singular, com acabeu junts? Una soprano xilena, em sembla que deies, establert a Catalunya, un clarinetista valencià i el pianista, que no ho hem dit, que és en Marc Sawyer.
1: El Marc Sawyer és nord-americà,
0: exacte,
1: però ha viscut gairebé tota la seva vida a Viena.
0: Val. Doncs com us coneixeu i com decidiu començar a fer música plegats?
2: Doncs la Mariluz i jo fa molts anys ja que treballem junts a impartint classes, i d'un dia de repente va sortir poder fer un concert amb uns companys. I jo portava molt de temps en ment de poder inclús algun moment fer algun CD de música especialitzada en clarinet, piano i soprano, que hi ha molt poc repertori d'això.
0: Clar.
2: I volíem investigar. Escolta, Mariluz, dic, i si ens adentrem en aquest món, perquè sí que hi ha moltes gravacions, però sempre és el mateix, i a veure si puguem investigar una miqueta més aquesta formació, perquè té, jo penso que té futur això. I vam dir, vale, doncs provem-ho. I bueno, doncs busquem un pianista que pugui fer trio nosaltres, i així va començar, fent
1: i
2: un cafè.
1: A través de la Diana Baker, la pianista australiana, ella ens va presentar el Marc Sawyer, i aquí va començar.
0: Molt bé.
1: Va començar tot.
0: Quin és aquest repertori, encara que sigui limitat, o si més no, quin és el que heu fet fins ara? I per què creieu que aquesta combinació instrumental no ha tingut més èxit entre els compositors, per dir-ho d'alguna manera?
1: No sé si és una cosa d'èxit o no, però en realitat com que el clarinet neix a l'època del classicisme, doncs abans d'això no tenim cap repertori per triar. Uh-huh. Però a partir d'aquest moment sí que es fa bastant sovint obres amb el clarinet incorporat. Per exemple, Louis Spohr, que té les 6 cançons alemanyes, per exemple, Schubert, uh-huh, també, que va fer el Pastor la Roca. Doncs tot aquest tipus de repertori que és clàssic, doncs té aquesta sonoritat tan particular del període clàssic, no? I nosaltres anàvem buscant una cosa que sigués més propera a nosaltres. I, per tant, per això vam anar a veure què més hi ha. I vam trobar algun arranjament de Mahler, però encara buscàvem més. I vam trobar compositors. I els vam enredar.
0: Abans que ens els presenteu, insisteixo. I no sé si en tot el repertori, per aquesta, l'original per aquesta formació, us trobeu... és a dir, quin rol, per dir-ho d'alguna manera, fa cada instrument? Com que el clarinet és

0: semblaria instrument de vent, molt similar a la veu. No sé si sempre intervenen tots tres, si el pianista acompanya sempre i vosaltres dos us aneu repartint d'alguna manera la melodia. Sí. És així o...?
1: Sí, més o menys, no? Sobretot el repertori alemany moltes vegades és d'aquesta manera que dius, no? I inclús... O és com un contracant que li fa el clarinet moltes vegades a la soprano i el pianista, evidentment, pues, ens acompanya...
2: Però com és molt cambrístic, sí, és molt... sempre hi ha una relació entre els tres que és difícil de trencar.
0: Sí, sí.
2: O sigui, un sense l'altre no funciona. I clar, el clarinet té un timbre que va molt bé amb la veu. Funciona molt bé junts. Per això em fa el contracant, o jo a ell, també pot ser.
0: Clar, clar. Has parlat d'aquest arranjament de Mahler. Suposo que això seria una mica l'excepció, perquè, home, esclar, el piano sempre pot fer una reducció orquestral, sí, però, esclar, no té tanta gràcia com entenc el repertori original, que és el que voleu fer, no?
1: No, clar. Sí, és un arranjament de l'últim moviment de la quarta simfonia que té Mahler, i penso que està molt ben fet, aquest arranjament.
2: Està molt ben fet, però, clar, falta el gruix, sí, sí, de l'orquestra.
0: Sí. Bé, doncs presenteu-nos ara, ja que us acompanyen els dos compositors que tenim aquí a l'estudi, en Lluís Guerra i en Joan Carles Capdevila, i que són dos dels autors dels quals s'estrenaran obres aquest dia 3 de juny. El tercer no el tenim aquí, però el coneixem sobradament, que és en Salvador Brotons.
2: Exacte. Que el tenim fora, està a Vancouver.
0: Sí, exacte. Si de cas, després ens podeu parlar una mica de la seva obra, però comencem doncs per, no sé, qui dels dos i abans...
2: Lluís?
3: Val, doncs, hola, bona tarda. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me aquesta tarda. Estic molt agraït amb la Mariluz, que som companys de feina, i també pues, amb aquest nivell musical que tenen ells per interpretar les obres. Això sempre és molt bo pels compositors, no? Tenir gent amb sobrada solvència professional que toquen les obres. Això sempre és un orgull, no? Doncs moltes gràcies. Doncs l'obra va començar inspirada per la idea de la Mariluz, que comentava, no? Buscant nou repertori per la seva nova projecte del trio. I a mi la veritat és que de seguida em va agradar la idea i vaig buscar una mica a veure com podia jo ficar-me en aquesta formació, que jo no la conec molt bé d'entrada, no? I bueno, doncs vaig fer aquesta obra anomenada Verbum Sibila, que després ha sigut la que ha donat nom, com m'heu explicat, no? Al trio, i per tant... Vol dir que, bueno, estic content de que s'hagi fet així. No sé si voleu, us puc explicar una mica com és l'obra.
0: Deixa'm preguntar-te, sí, així d'entrada, si, perquè el que coneixem de la Sibila, no sé si ara sortirà en la teva explicació, el drama medieval.
3: Hi ha una història curiosa amb això. És una història curiosa perquè jo... Sabeu aquelles coses de la ment creativa, a vegades que tu estàs intentant crear coses i tens una informació al darrere del teu cervell, no saps ben bé. I jo no vaig arribar a aquesta obra passant pel drama litúrgic que estàs comentant, però després al final vaig connectar, no? I segurament és aquella informació que tens, latent, i que ha fet que una mica connectis, no? Jo vaig arribar, doncs, volent una mica expressar un estat de la societat en general, del món, que té un... sembla que va per un camí que no és el millor, no? Que sembla que anem a pitjor, hi ha més conflictes, més guerres. I, d'alguna manera, lligant amb la idea de la Sibila, no? Aquesta profetissa que sabia el futur, una mica donar una idea de què diria la Sibila en aquests moments, no? I llavors d'aquí va sortir aquesta idea amb la composició de tres moviments, fet amb llengua llatina, on la Sibila ens avisa, d'alguna manera, de que com a humanitat, si no fem uns canvis, doncs segurament la cosa no anirà bé, no? I és així com vaig fer la composició. Amb tres moviments. El primer moviment és com l'avís inicial de la Sibila, el segon moviment és una mica la crida d'atenció als problemes de la humanitat, i el tercer és més esperançador, no? Com donant a entendre que encara que els problemes

0: siguin enormes i a vegades no tenim manera de solventar-los, sí que en el nostre entorn quotidià potser sí que hi ha una opció de canviar les coses i a poc anar millorant. No? És aquesta la idea. Uh-huh. Té una cosa curiosa, perdona la composició, que és una composició amb elements aleatoris. Vol dir que ho vaig pensar perquè cada vegada que s'interpretés fos una interpretació diferent. No? Llavors, els dos solistes tenen dues versions de la seva part que ells, en un moment donat, poden triar si van cap a un costat o cap a l'altre. No? I això ho fa que sigui una obra que cada vegada que l'interpreten és diferent.
1: Curiós, abans de seguir amb això, deixa'm preguntar-te pel text, que veig que és teu, però has dit també en llengua llatina.
0: Sí.
1: Entenc que et sents més còmode amb un text propi. Com el vas escriure, però directament en català i el vas traduir? Però...
0: Sí, bueno, va ser tot un procés d'anar i tornar, de consultar i de intentar fer poesia, no?, en el fons, o sigui, intentant entrar en aquest món, no?, una mica fantàstic de la Sibil·la, que jo entenc que amb la llengua llatina doncs encaixa més, no?, estèticament. Mhm.
1: I vosaltres dos, Eduardo i Mare Luz, entenc que aquestes dues versions que teniu cadascun de la vostra part, la gràcia és no dir-vos-ho abans quina fareu, no?
2: Exacte.
3: Tot és sorpresa.
2: Ni ell ni els compositors, tampoc.
1: I fins i tot si no estigués escrita, no sé si havies pensat aquesta opció de donar-los d'alguna manera...
3: Improvisació,
1: sí.
3: Dius.
1: Mira, us hi veuríeu encara?
3: Ho podríem pensar d'això.
0: Ah, podria. Bueno. No. A veure, és una mica complicat perquè hi ha molts elements que han d'encaixar, no? Llavors, és com escriure quatre veus, en realitat, no?
3: Però... Sí, el pianista ens mata, el Marc. Què esteu fent?
4: I ara estava pensant, el fet que hi hagin aquestes dues possibles versions, també és per donar-li un sentit obert al missatge, no? Pregunto, eh?
0: Sí, a veure, sí que és veritat que com que el text també canvia a cada versió i els dos textos no són ben bé iguals, a vegades és allò de, sí, de crear aquesta incertesa de com és el missatge, no? I a vegades és més contundent, a vegades no tant, més suggerències, més... Però també tot ve de que jo tinc una línia de recerca dintre el món de la música i la composició que té a veure amb la música interactiva i llavors aquests elements a mi m'agrada molt jugar i tal, i bueno, ve d'aquí també, no? Però sí, també és això.
1: Doncs recordem que estem parlant amb el trio Sibil·la i amb dos dels compositors de qui s'interpretaran obres aquest proper dia 3 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Montpou de les GAE, a Barcelona. I ara, bé, obrirà el concert l'obra d'en Lluís, entenc? Després ve Salvador Brotons amb els dos poemes marins sobre textos de Joan Margarit.
3: Sí.
1: I després el torn de Joan Carles Capdevila, que com que avui ens acompanya, deixarem que sigui ell també qui ens presenti, sisplau, aquesta obra. Aquests dos poemes d'Alícia Morel.
5: Hola, bona tarda. Doncs sí, el diem que sóc convidat, i em va fer molta il·lusió que ho fessin, a participar d'aquest projecte, tot i que tenint la soprano molt a prop, perquè estem casats de fa anys, mai m'havia plantejat, o sigui, ho seguia a prop, evidentment anava a tots els concerts i és molt interessant el que fan, però no m'havia plantejat el fet de poder composar alguna cosa per la formació. Jo sóc més de la vessant de la música moderna, tot i que el meu carnet hi posaria músic.
1: Clar.
5: Vull dir, faig de tot i trobo que és interessant fer de tot. I amb una d'aquestes, per una amistat xilena, que és molt propera a la Mariluz, em va mostrar els textos de l'Alicia Morel. Els poemes. Els vaig estar mirant i amb una d'aquestes em diu: com musicaries aquest? I vaig cantar el primer pàrraf. Vaig fer una melodia. I vaig veure que li agradava molt. Llavors vaig tirar endavant, en principi només pensant en la cançó. De qui ja que li ha agradat, doncs anem-ho a plasmar en paper i així la tenim. I conforme l'anava fent, dic, per què no? Afegim un clarinet i un piano. I va ser una experiència fantàstica, que me la podien haver tirat pel cap després, però vaig veure que queia bé, no només això, sinó que em van dir tocaria fer una segona.
1: Clar.
5: I ja, llavors ja m'hi vaig posar decididament i estic content, i crec que ells també, del resultat.
3: Ens agrada la sonoritat perquè és diferent, ve d'un altre món, ve del jazz, ve de... Clar, doncs l'harmonia és una harmonia a la que nosaltres no estem acostumats. I això també ens dona el repte, no?, que busquem.
1: Sí, sí, sí. I amb tu, Joan Carles, entenc que el fet que hi hagués el clarinet... És a dir, no vull dir que fos més fàcil si només hi hagués hagut el piano, però el clarinet, a més ja t'anava bé, si vens del món del jazz, és un instrument que coneixes perfectament.
5: Sí, perfecte. No sempre, de fet, he escrit per diferents formacions. I per clarinet, clarament té tant registre, i coneixent el Salva, dius, li puc posar de tot. Doncs, com encarar el... Perquè no hi hagi ni una protagonista ni dos, sinó tres. Vull dir, ja vaig intentar repartir-ho de manera que pogués lluir el piano sol, després el piano amb el clarinet, després tots tres, i crec que veu i clarinet em passen fantàsticament. És com treballar amb dues veus, no? I és molt, molt gratificant el so.
1: I després ho estem explicant com si fos... És a dir, havia de ser o sonar llenguatge clàssic per algun motiu? També hauries pogut fer un llenguatge jazzístic que convisqués amb en Lluís i en Salva de Bretons?
5: De fet, ens posem seriosos, però tota l'harmonia és del meu camp, perquè és la que a mi em motiva i la que a mi m'emociona, i penso que hi quedava prou bé. Llavors, he trobat un punt entremig.
1: Molt bé. Tot això que esteu explicant, de fet, el públic també ho sentirà, o com a mínim no sé si podrà preguntar-vos, perquè anuncieu que després del concert hi ha un petit col·loqui amb intèrprets i amb compositors, cosa que no es fa habitualment. Això vol dir, doncs això, que explicareu, donareu aquestes explicacions, acceptareu preguntes. No sé si teniu experiència prèvia amb això des del trio i per això ho heu plantejat.
3: No, això és una cosa nova que ens hem plantejat també per poder explicar i apropar la música contemporània al públic, perquè no estan acostumats a la sonoritat. I és per això que a vegades els concerts de música contemporània no tenen tant de públic com un concert més formal, normal, entre cometes, no? I la idea seria que els propis compositors poguessin explicar per què ho han fet així, i que el públic, si algú s'atreveix a preguntar, doncs que pregunti.
2: Sí, avantatge.
1: Per curiositat, vosaltres dos, els dos compositors, a banda d'haver coincidit avui aquí a l'estudi, us coneixíeu d'abans i coneixeu en Salvador Brotons, i heu tingut ocasió de parlar entre vosaltres dels vostres llenguatges, de les vostres obres, o no ho heu volgut fer, justament?
0: A veure, jo coneixia en Joan Carles perquè és el marit Però no, jo no he sentit la teva peça. Tinc ganes d'escoltar-la.
3: Clar, perquè s'estrena.
0: Clar. I sí, sí.
5: Jo els conec a tots dos per diferents camins, però no hem parlat absolutament de res. O sigui, però jo he sentit les obres d'ells. Les he vist de prop perquè he tingut les partitures a davant. Clar. I perquè he sentit la Maria Luz, com he anat a assajos i... O sigui, tinc una mica d'avantatge, diguem.
1: Molt bé. Acabem anunciant una altra data, em sembla que es pot anunciar, Salvador?
2: Sí, i tant.
1: Més enllà del 3 de juny?
2: Sí, sí. Fem un altre concert. Bueno, ben bé, és un estatge de música que farem a Guardiola de Berguedà, al Monestir de Sant Llorenç. El Monestir de Sant Llorenç és un lloc d'una associació que es diu Civitas Cultura, que la porto el Joan Urrit i el Toni Puig, i allà farem el dijous 2 de juliol estatge de música, el divendres 3 de juliol estatge, tot el dia també, i a l'acabar farem el concert de cloenda tots tres, i la idea seria portar el mateix repertori allà al monestir, en aquesta associació, que és una associació brutal perquè fan de tot tipus de música, fan vermuts musicals els diumenges, visites guiades, el romànic de l'Albergadà, no fan, es belluguen molt, i ja han tocat diverses vegades allà també, i ens va dir, escolta, per què no puguem aprofitar aquest espai i poder fer aquí? Diu, sí, sí. Diu, per nosaltres encantats, ja anirem allà i el farem allà.
1: Doncs ens quedem amb això, aquestes dues dates, 3 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Montpou de les GAE i els dies 2 i 3 de juliol a Guardiola de Berguedà. Doncs gràcies a tots per haver coincidit, enhorabona i que vagi molt bé aquestes estrenes, vagi aquest concert. Mariluz Martínez, Salvador Francesc, Lluís Guerra i Joan Carles Capdevila.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Assaig general.
1: El maig arriba carregat d'excel·lència al Teatre de Sarrià. El dijous 7, el Trio Lorca.
2: El dimecres 13, el millor jazz. El diàleg entre el vibràfon de Christos Rapalides i el piano d'Ignasi Terraza.
1: Polifonia el 21 amb el cor Sine Nomine i el seu homenatge a les dones compositores.
2: I per tancar el mes, el dijous 28, Estepes allunyades. Xostakovich i Elisenda Fàbregas amb el violí de l'Anna Trotovchek, el cello de Sebastián Hurtó i el piano de Maria Canyigaral.
1: Teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, el teu refugi de la gran música.
0: A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig general. Cada tarda a les 6, amb Albert Torrents i Marta Lanau.
3: I arribats a un quart i mig de set, moment de sentir el tenor Marc Sala, que ens presenta la proposta participativa per acostar l'òpera a tots els públics, que arriba demà al Teatre Auditori de Sant Cugat.

0: Demà dimarts a les 8 del vespre, el Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat del Vallès acollirà un concert benèfic participatiu titulat Amb l'òpera al cor. Es tracta d'una nova iniciativa de l'entitat Apropera, nascuda el 2019 en aquesta ciutat i que des d'aleshores organitza una quarantena d'activitats cada any. Ara hi afegeix aquest nou format que presenta el tenor Marc Sala.
1: Ja fa temps que volíem fer un gran esdeveniment al Teatre Auditori de Sant Cugat. Sabíem que no seria una òpera, perquè això ja ho fan meravellosament bé la Fundació per a Catalunya. Aleshores vam pensar en un espectacle que té diverses facetes i diverses capes. És un concert d'òpera, però és un concert alhora que fa un aspecte comunitari, té un aspecte també solidari i no només cultural. Tot va ben lligat perquè presentem la creació d'aquest comitè d'honor. Cada primer membre tenim el prestigi i la il·lusió i l'emoció de que sigui en Josep Carreras, que assistirà en aquest concert per rebre aquesta distinció i donar suport al nostre projecte. Per aquesta banda, hem volgut lligar també aquest concert, que té aquesta banda solidària, doncs fent benèfic aquest concert i que els beneficis fossin precisament per la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.

0: La principal novetat del concert de què estem parlant és la presència d'un cor participatiu de més d'un centenar de veus, que compartirà escenari, entre d'altres, amb els solistes Laura Brasó, Olga Siniakova, Antoni Lliteres, Marc Sala i Jeroboam Tejera. Estaran acompanyats pels pianistes Berta Brull i Miquel Ortega, que també en serà el director musical. Marc Sala explica que l'objectiu d'aquest nou format de concert s'emmarca, com sempre, en la voluntat d'acostar l'òpera a tots els públics.
1: La millor manera d'apropar l'òpera a tothom és fer pujar a l'escenari a qualsevol que vulgui atrevir-se i que tingui la capacitat de poder integrar-se en aquest gran cor que hi haurà de més de 110 persones a sobre de l'escenari cantant cors òpera.

La convocatòria per participar en aquest cor era oberta a tothom. Preguntàvem quins coneixements de música o experiència coral hi havia i hem pogut acceptar totes les sol·licituds. Tenim quatre cors estables, com el cor pilot, diguéssim, que són la Coral Carmina, el cor Quodlibet, i també hem volgut tenir també una presència de cors infantils per recordar que l'òpera és intergeneracional. De fet, a mi em toca de prop perquè precisament jo vaig descobrir la meva vocació com a tenor cantant. El cor de Carmen, amb 12 anys, vaig cantar a l'escola i va ser aleshores quan vaig descobrir que l'òpera m'agradava.

0: Seguim parlant d'aquest concert participatiu i benèfic tan singular que tindrà lloc demà a Sant Cugat amb la presència de més d'un centenar d'intèrprets dalt de l'escenari. Segurament una de les característiques més originals de la proposta és l'acompanyament instrumental a càrrec de dos pianos. Marc Sala explica l'origen d'aquesta circumstància.
1: Aquest és un concert totalment fora de l'habitual dins del que he fet jo fins ara, almenys. No tenim orquestra, però sí que en Miquel Ortega va tenir la feliç idea de que hi haguessin dos pianos sobre l'escenari, dos pianos a mitja cua, tocats per la Berta Brull i per ell mateix, que en comptes d'alternar-se, el que faran és tocar a la vegada, de tant en tant s'aixecarà el mestre Ortega a dirigir, i òbviament hi haurà peces molt conegudes i molt espectaculars, però diguéssim que aquest no era el principal criteri. Crec que la cohesió del fil, diguéssim, conductor, l'hem trobat precisament la figura d'aquest homenatge, no?, que li fem a en Josep Carreras. I almenys el que hem triat és que tots els títols del programa són d'òperes que el senyor Carreras ha cantat o ha deixat exemples per a posteritat, encara que no siguin tot àrees de tenor. Aquesta és la primera vegada que fem aquest tipus de concert i la idea sí és repetir-ho i que això es converteixi en una cita anual.
0: Acabem recordant que el concert de què hem parlat tindrà lloc demà dimarts a les 8 del vespre al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat del Vallès.

0: Doncs aquesta proposta per apropar l'òpera a tots els públics ens ha portat fins aquí quan falten menys de mig minut per arribar a 6:45 de la tarda. Seguim en directe i seguim repassant ara en format més breu l'actualitat.
1: I ho fem, entre d'altres, anunciant que el concert de Manu Guix, que havia de tancar ahir al Festival de Piano Toca'm de Tortosa, tindrà lloc diumenge vinent.
0: Serà a les 9 del vespre a la plaça de la Catedral de Tortosa. L'organització del festival ho va anunciar ahir mateix, tot agraint la comprensió del públic i desitjant a Manu Guix una ràpida recuperació.
1: Ja és en marxa la 16a edició del Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra.
0: El concurs s'adreça a músics catalans o residents a Catalunya, estudiants dels darrers cursos de grau superior i a professionals del sector. El premi consisteix en una gira valorada en 20.000 euros per a 5 concerts arreu de Catalunya. Les formacions es poden inscriure fins al 18 de setembre i les audicions se celebraran del 30 d'octubre a l'1 de novembre a l'Escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa i a l'Auditori Municipal de Terrassa.
1: Seguim amb els noms d'Eva Fernández, Namina i Marco Mezquida, programats a la part musical del Festival Terrer Empordà.
0: En la seva segona edició, la proposta tindrà lloc a la zona empordanesa de l'Albera entre aquest dijous 28 de maig i el 12 de juliol. De nou, el festival torna a posar en diàleg la cultura vitivinícola, les arts i el patrimoni, amb xerrades, visites a cellers i concerts, com el que oferirà la saxofonista, compositora i cantant Eva Fernández el dia 10 de juliol a la plaça Major de Capmany, seguida d'una actuació d'Anna Mina and the Barbarians. L'endemà, Marco Mezquida actuarà a Sant Quirze de Colera.
1: I Philip Maria Rosenberg arriba a

0: Terrassa amb un repertori que revisita l'opereta europea del segle XIX.
1: Divendres, el pianista suís actuarà a la Nova Jazzcava amb un projecte que revisita la tradició del Great American Songbook i la posa en diàleg amb músiques d'algunes dècades anteriors. Ho farà en format de trio, amb una formació on hi figura el bateria català Jordi Pallarès, tot presentant el disc Rod Welch, programat a 9:45 del vespre. Canviem de registre i ens endinsem en l'univers de Ballaveu.

0: Ballaveu és el nom del projecte que integren Patri Garcia i Xavier Rota, i ara que celebren 10 anys de trajectòria amb un tercer disc, ens sembla un bon moment per recollir-ne unes impressions. Ens referim a un projecte que abraça un repertori de ball a partir de la cançó tradicional catalana, i aquí hi trobem tant cançons infantils com danses i balades tradicionals, i que té un objectiu clar: fer ballar. Per començar, Patri Garcia ens explica el plantejament de la proposta, que coincideix amb el del nou disc titulat Arada.
1: Es basa en un equilibri dels gèneres de ball que nosaltres proposem en els nostres concerts o en els nostres balls. Mirem sempre que hi hagi un equilibri entre el que són balls de parella, danses tradicionals catalanes, fins i tot havaneres, ja que les havaneres, tot i que estem acostumats a sentir-les escoltant-les asseguts, nosaltres les proposem per ballar. Llavors hem intentat, a través d'aquest equilibri de tots els gèneres que nosaltres fem ballar, trobar cançons que encaixin en aquests gèneres de balls. Aquest és un dels criteris. L'altre criteri, que és impepinable, doncs, és que tinguin lletra, evidentment, ja que l'instrument que fem servir nosaltres és la veu.
0: I per això, a l'àlbum Arada hi trobem revisions de peces que van del petit bailet fins a la sardana Cançó dels Segadors a la Verge de Montserrat, passant pel xotis L'Ocellet o una plata d'enciam proposada per ballar com a contradansa.
1: És el cas també, per exemple, de l'havanera. Hem agafat una havanera tradicional que es diu El mes de maig. No és que sigui una havanera tradicional, sí que és una cançó a ritme d'havanera i es pot ballar com una havanera, que és molt bonica. O, per exemple, una marieta cistellera tradicional conegudíssima que ens ha acompanyat durant aquests 10 anys de trajectòria i que finalment l'hem enregistrat i que es balla com una sardana.

0: Al llarg dels 10 anys de trajectòria, aniversari que també van poder celebrar en la passada edició del Festival Tradicionarius, Ballaveu han donat a conèixer un ampli repertori de base tradicional i popular, no només al nostre país, sinó també a diversos llocs d'Europa, participant en una llista llarga de festivals. I mentre recuperen aquestes peces, animen a recuperar també el ball participatiu juntament amb altres entitats i esdeveniments, com remarca Xavier Rota.
1: Quan pensem en dansa popular o en dansa tradicional, a tothom li ve al cap doncs, els esbarts o les agrupacions sardanistes, però nosaltres el que reivindiquem és el ball participatiu, el ball popular de plaça, balls butxentistes o ballades populars. Hi ha moltes associacions arreu del país que un cop per setmana, un cop al mes, organitzen tallers, organitzen balls tradicionals on poder ballar sense que sigui un espectacle aquestes danses i al final formen part també de la nostra identitat i de la nostra cultura. Per tant, doncs, cal reivindicar-la perquè no té un espai propi i no és reconeguda tampoc com a tal.
0: I ens recorden que fa uns anys es va fundar la Federació de Músiques i Danses Tradicionals Fem-ho de Traca per reivindicar aquesta importància del ball social.

0: I al costat del ball, la cançó també requereix el seu espai de reconeixement.
1: Tenim les corals, tenim els grups professionals, doncs de paneres o d'altres gèneres, però en canvi la cançó de taverna, la cançó popular, havia quedat perduda i darrerament doncs, hi ha molts espais, moltes entitats o grups que estan tornant a recuperar nous espais per cantar de manera popular.
2: Sí, de fet, aquí on nosaltres vivim, a Olesa, fem, per exemple, les Encantades, que és un sopar cantat on la gent ve a sopar i hi ha un parell de músics que dinamitzen i tothom canta, hi ha un cançó i tothom canta. Això passa a Olesa, passa amb la cantera d'Esplugues, s'ha ampliat també a Sant Cugat, hi ha un munt de llocs on això s'està com tornant a fer perquè hi ha un col·lectiu que creiem en la cançó tradicional encara avui en dia. I també tenim l'exemple, per exemple, de la Taverna del Cat, que fa més de 10 anys que es fa, i el Festival Cantut, per exemple.

0: Amb un premi enderroc a millor cançó folk per votació popular al seu currículum, Ballaveu també poden presumir d'haver col·laborat amb la cantant escocesa Cathy McFarlane, amb el trio català La Gravetat de Colom i amb l'aclamat acordionista Kepa Junquera, participant en els discos Foc i Quirineoc, on el músic basc unia esforços amb la cobla Sant Jordi. Tot un mestre ara retirat dels escenaris per motius de salut, del qual en guarden molts i bons records.
1: Incontables coses, però, per exemple, el fet de que ell, a cada lloc que visitava, a cada lloc on anava a fer un bolo, hi posava cos i ànima. Preparava cada bolo expressament pel públic que l'anava a escoltar en el lloc on anava, no? Per exemple, vam anar a Mallorca a tocar i es va preocupar per buscar músics d'allà que intervinguessin en l'espectacle. I el mateix feia a cadascun dels pobles per on vam anar passant.
0: Són instants d'una trajectòria que ara passa per fer rodar el disc Arada en una gira amb concerts agendats tant al nostre país com a l'estranger. I més endavant ja planifiquen l'elaboració d'un llibre amb totes les peces que han enregistrat en els seus tres discos.

0: Doncs amb Ballaveu hem arribat fins ara, falten 20 minuts llargs per dos per arribar a les 7 i nosaltres ja tenim amb nosaltres el nostre darrer convidat, que és el pianista i compositor Carles Marigó, com hem anunciat en el sumari, ve a presentar-nos el concert per piano i orquestra que se li estrena aquest dissabte al Palau de la Música, però abans fem una petita pausa.
1: A Catalunya Música, Assaig General.

0: Doncs sense més preàmbuls ja podem saludar en Carles Marigó. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Ben tornat al programa. I vaja, tenim moltes ganes que ens expliquis aquest concert per piano i orquestra, que evidentment per qualsevol compositor ha de ser una fita. Em sembla que ho he explicat abans en el sumari, que ja l'última vegada que vas venir al programa ens vas anunciar, ens vas demanar de fet de venir-ne a parlar, lògicament, i m'imagino que a tu això ho deus tenir al cap des de molt abans. És a dir... No sé si ho recordes, quan va rebre l'encàrrec,
1: sí,
0: si és que és un encàrrec...
1: Anem començant... Sí, aquest projecte és un encàrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès, i ja n'hem parlat, jo diria, des de fa 3 anys, ja n'estàvem parlant. L'encàrrec oficial és de fa més d'un any i mig, quasi 2 anys, i és des de llavors que m'hi

0: posat a treballar en cos i ànima.
1: Però per tant, que la idea la tenies al cap o sabies que això podia arribar a prendre forma, suposo que és una cosa, home, no dic que et tragués el son, però que més o menys t'il·lusionava des de...
0: Sí, exacte, és just al contrari de treure el son, o és treure el son per l'emoció que això implica, perquè d'alguna manera, diguem-ne que els mestres o referents que jo he tingut a la meva vida eren gent que eren grans compositors i alhora també grans músics i intèrprets, com Scriabin, Rachmaninoff i Prokofiev. Són gent que jo he tingut i he anat a estudiar allà on ells van estar estudiant i perquè d'alguna manera aquesta idea de poder desenvolupar la composició, però també sense deixar anar l'eina, que és el piano, que és el que m'acompanya des que soc petitet, doncs m'atreia moltíssim. I aquesta oportunitat, per mi, jo crec que algun dia havia d'arribar. I per mi, realment, més que treure'm el son, és com un punt d'arribada de tot un treball que porto fent els últims anys. I per mi és una emoció increïble. És que no us ho podeu ni imaginar.
1: Has parlat, evidentment, tu de compositor. Ja n'eres, ja havies compost pel piano, pel teu instrument. No sé si creus que això és un salt... és evident que és un salt, no? A passar per compondre per orquestra... I més enllà de la dificultat que implica escriure per un instrument que no és el teu, o per molts instruments que no són el teu, no? No sé si això és la principal dificultat, o més enllà d'això, un cop superes aquesta, hi ha el trobar un llenguatge propi també per orquestra, no?
0: Sí, totalment. Tot això que estàs dient és cert. I, de fet, hi ha una cosa molt interessant que ens va passar, que segurament tu no recordaràs, Albert, però recordo una conversa fa bastant temps en què... no recordo si era una roda de premsa o era aquí, no recordo, però van dir Carles Marigó, compositor i pianista, i jo vaig dir, compositor? Però jo pensava que eres pianista més que compositor. I és que era així. És a dir, tu em preguntes, has compost... jo no soc compositor en el sentit estricte d'haver rebut un diploma o haver-me format. De fet, realment, fins fa molt poc sempre era reticent a utilitzar per mi mateix el terme compositor, perquè una persona que... és compositora, és aquella que ha desenvolupat tota una professió i que és només allò el que fa i ha abocat tota la seva energia, ha estudiat orquestració, ha viatjat, se li han estrenat desenes de centenars d'obres... Allò és el que jo considero compositor i jo no m'hi sentia dins. I per això sempre utilitzava la idea de creador, perquè havia fet alguns espectacles on barrejava música d'altra gent, o improvisador, és un altre terme que he utilitzat molt, de fet m'he especialitzat en el món de la improvisació. I llavors, diguem-ne que els últims anys he anat esquivant la idea de compositor. Però el que m'ha passat és que arrel d'aquest encàrrec, òbviament m'he assegut tot allò que havia d'estudiar i que ja havia rebut formació d'orquestració i de... m'hi he posat, he començat a analitzar les obres que més m'atreien des d'un punt de vista que no ho havia fet mai, a revisar les orquestracions de la gent que més m'agradava, anar a concerts obrint les orelles d'una manera diferent. De fet, vaig començar a fer forces projectes amb orquestra de corda i allí amb obres pròpies i anava provant idees de com combinar la creativitat, la improvisació, la llibertat, l'alegria, la bogeria i alhora l'emoció dins de les mateixes obres, perquè fos com un tipus de llenguatge, com tu dius, no? Orquestral, que jo m'hi sentís com si fos propi. I arrel d'aquests 2 anys... tinc la sensació de que he arribat... O sigui, el que presentaré aquest cap de setmana és un punt de partida. O sigui, és el meu tipus de llenguatge, és la manera com jo em defineixo i és el resultat de molts anys de bagatge, d'estudi, d'investigant en la improvisació, d'investigant en la interpretació, d'estrenar desenes d'obres d'altres compositors i compositores, de qui n'he après tant i ara dic, mira, aquesta és la meva cosa.
1: Ara sentirem alguns exemples d'aquest llenguatge teu, però només un incís, evidentment, o no evidentment, però alguns d'aquests compositors, grans compositors de la història que tu has esmentat abans com a referents, potser no tots tampoc tenien el títol de composició i havien passat primer per l'instrument, no? Vull dir que
0: sí,
1: això és una altra cosa.
0: Alguns sí, podria ser. Ara no recordo exactament qui. Recordo que, per exemple, amb Scriabin i Rachmaninoff és molt curiós perquè ells estudiaven a l'hora i crec que Rachmaninoff va aconseguir... estudiaven la doble titulació, el Tchaikovsky, però crec que Rachmaninoff va guanyar el premi, l'estrella d'honor de composició, i Scriabin la de pianista, quan ara els veuríem de l'inrevés una miqueta, no? Però era aquell moment que estudiem. Però jo diria que sí que tenien la titulació. És igual. El diploma en si tampoc és el més important, i jo ho faig més com una mostra de respecte a gent que admiro moltíssim, que s'han passat la vida fent recerca en el món de la composició. Jo tot just estic començant ara. Però Bueno, aquí deixem la coseta. Llavors...
1: Ja ho anirem veient, exacte.
0: Bueno, jo tinc moltes ganes que vingueu a compartir aquesta... Per mi és un l'event de la meva vida ara mateix. Tinc moltes ganes que vingueu a compartir-ho i després en parlem i m'expliqueu doncs, què us fa sentir la meva música, com us vibra i què sentiu amb allò que jo he fet recerca.
1: Va, doncs entrem en matèria. Dir primer de tot que hi haurà tres oportunitats, no només la de dissabte al Palau de la Música, sinó que divendres toqueu o estreneu a Sant Cugat del Vallès i diumenge a la Faràndula de Sabadell,
0: exacte.
1: Com moltes produccions de la Simfònica del Vallès que es fan tres vegades. I després el teu concert té alguna cosa a veure, em sembla, amb la resta del programa, on hi ha els Planetes de Gustav Holst, amb la participació del Cor de Noies de l'Orfeo Català, i una obra que es diu Homeland, també a càrrec del Cor, que no sé si has tingut ocasió de conèixer. Ho dic perquè el teu concert porta un subtítol o un sobretítol, doncs ho diràs, que és Saturnalia, que sembla que al·ludeix directament als planetes, no?
0: Absolutament. Però... des d'un punt de vista molt diferent. És a dir, sabeu, imagineu que el títol és allò que posem al principi, no? Molta gent pensa, val, penso com faré l'obra... I mira, la Marta em mira amb cara de potser no. Doncs
1: no sempre.
0: Exactament, ho has encertat. No va ser així. És a dir, jo vaig començar per l'altre costat. Jo sabia que es farien els Planetes de Holst el mateix dia. No, perdó, no ho sabia encara. Fa un any i pico no ho sabíem encara. Encara estàvem parlant a veure amb què podríem combinar l'obra. Llavors jo vaig començar a treballar que no sabíem amb què es combinaria, diguem-ne. Però el treball que feia tampoc era de compondre exactament el material del concert. Era més una qüestió d'estructura conceptual, tipus de sons, de timbres que vull utilitzar, etc. I llavors va arribar el moment de... Buah, li poso o no li poso un títol? Perquè tampoc cal el concert número 2 de Rachmaninoff. No té el títol... Vale, no cal que tingui un títol. Però sí que prenia molt de sentit. Quan vaig descobrir aquest concepte, bueno, descobrir, ja el coneixia, em sonava, però vaig estar revisant i encaixava tan bé amb el tema del concert, que és Saturnàlia. Perquè quan sents Saturnàlia, penses en Saturn, els planetes, perfecte, no? Tot té a veure. I sí té a veure, però d'una manera que precisament té a veure amb el caràcter del concert. Les Saturnàlies era possiblement la festa més important de l'antiga Roma, i era una festa on es tornaven una miqueta bojos i s'invertien els rols, els esclaus eren lliures per 3 dies, podien fer el que volien, els amos que tenien esclaus havien de servir els seus esclaus, es feien regals, podien... O sigui, de fet, els esclaus es feien a taula i els amos eren qui servia, i durant 3 dies tots els rols socials s'invertien i passaven milions de coses aquells dies, i segurament era una manera doncs, d'entrar en aquest joc de la societat i d'entendre com un engranatge d'una manera diferent també podria funcionar. Llavors, no té exactament a veure amb els planetes, però sí amb la idea de la humanitat. Té la idea aquesta d'aquesta... He intentat fer una música que és festiva, que és terrenal, que no té cap tipus de prejudicis a l'hora d'utilitzar diferents estils en la música. És a dir, he descobert o he acceptat, segurament, que el meu llenguatge, com a compositor o com a músic, és una miscel·lània de llenguatges, no n'és només un. He acceptat això perquè, precisament, era el que sempre em rotllava pel cap, no? Què és el llenguatge d'una persona que escriu? I això el que deies tu ara, no? Ara veurem quin llenguatge tens. Clar, no és exactament això. És que he acceptat que el meu llenguatge és aquesta miscel·lània i el que uneix tot és... el tipus d'idea, és més el tipus d'emoció que reps.
1: Si vols, com que has portat algun exemple i si no ens volarà el temps, no sé si vols
0: il·lustrar-ho. Si us ve de gust, això,
1: sí,
0: això
1: manera,
0: no ho havíem preparat. He arribat aquí amb una carpeteta amb alguns àudios. És una llibreria d'ordinador, diguem-ne, una llibreria MIDI. Llavors, no són àudios de l'orquestra, val? O sigui, no sonen com l'orquestra, però he pensat, per què no... És clar, la gent igual s'està preguntant. Sí, parles molt, bla, bla, no sé què, escriàvem, ta, però explica'ns, però mostra alguna cosa, no? Llavors, mira, he preparat un petit àudio, que això és el principi del concert, d'acord? ¿Vale?

0: Clar.
1: Doncs comences fort, no?
2: Ja, comença aquí dalt, després baixa suau i... I llavors agafa un motiu del dies irrea, però el transforma d'una manera que sembla una cançó de bressol i fa aquest tipus de... És a, tot està inspirat en capgirar el sentit de moltes coses, no? I aquí mateix, jo quan sento aquest fragment, penso... Oh, doncs tant sento música de Bach, potser, com Prokofiev o Scriabin, o potser, no sé, jazz. És que depèn de... No sé, hi ha com una miscel·lània, però aquest és el conjunt del que he descobert. De fet, voleu sentir un altre trosset? Us ha agradat aquest?
1: Sisplau, sí.
2: Vinga, va. Aquest trosset m'agrada especialment perquè treballa sobre una idea de polirítmia que està en tot el primer moviment i és un compàs de 7, però superposat a d'altres compassos. Diguem-ne que el resultat musical és complex pels músics i molt divertit de tocar perquè has d'estar molt concentrat en el pols, però el resultat sonor que li arriba al públic crec que és molt fresc. I és aquesta mescla entre la hipercomplicació del ritme, però un resultat que és, bueno, almenys el que jo intentava és que fos bell i molt fàcil d'escoltar. A veure si penseu el mateix.

0: Si veieu...
1: Jo aquí veig, no ho sé, eh? Si,
0: què percebeu vosaltres?
1: Hi veig dansa, no?
0: Dansa, totalment.
1: Oi?
0: Totalment, sí, sí, sí, sí.
2: De fet, el primer fragment que has posat, jo m'he imaginat un ballarí de flamenc. I m'ha anat com molt lluny, eh?
0: El tercer, el segon moviment, o bueno, està enganxat al primer, aquest és el primer. I el segon està basat en una mescla entre la música llatinoamericana i la boleria.
2: Mm-hmm.
0: No, hi ha un motiu en l'introducció. Allò que he fet és la petita introducció i hi havia una mica de referència d'allò. Però sí, és això, és aquesta miscel·lània que dius, però com pot ser? Però és que, no sé, tinc la sensació de que és el que necessitava fer i cada nota que he posat la subscric. O sigui, ara tinc la sensació de que això és el que voldria fer i no tinc cap vergonya a fer-ho. Cosa que abans sí que me'n feia. Abans pensava, ostres, és que clar, si ets compositor... Clar, si improvisar l'estil de Bach o tocar obres que... O sigui, tocar composicions, fer composicions que semblen l'estil d'algú. Ai, què? Això no està... Bueno, doncs, per què no, no? Al final és ser honest i buscar el que hi ha dins i llavors ho treus i si el que surt és això...
1: Mm-hmm. Em fa gràcia que diguis això abans de començar els assajos. Jo no sé si aquesta setmana que tens ara per davant t'has plantejat, evidentment, que estaràs, suposo, escoltant en tot moment... I moltes vegades això hi ha compositors que ho diuen, home, amb orquestra és més difícil retocar notes, però creus que et pot sorprendre tu mateix el resultat o ho tens tan estudiat, escoltat en MIDI, que saps molt bé que sonarà?
0: Bueno, no ho sé, ja ho veurem. Jo sé, o sigui, jo us he de dir que hi ha una cosa que és, no és una confessió ni és un secret, i és una cosa que els hi vull explicar a la gent de l'orquestra, però amb el Vallès portem una trajectòria llarga, he col·laborat amb l'orquestra diverses vegades, i conec molts músics d'allà, molta gent de l'orquestra. Hi ha gent inclús que alguns van ser alumnes meus, d'altres eren amics meus, companys d'estudis, d'altres són gent que jo tenia de referència i ara els tenim allà, i se reuneix tota aquesta gent per tocar Els planetes de Holst i la meva peça. L'orgull és enorme. Doncs la petita confessió és, quan jo estava escrivint això, estava pensant en aquesta gent. O sigui, imaginava alguns dels papers que sé que sí o sí seran allà, que assegurant allà, doncs, aquest paper estava pensat per aquella persona amb el risc que després igual no era la que feia la producció. Però jo tenia al cap aquestes personetes que estaran assegudes tocant. Llavors, posaria la mà al foc de que em sorprendrà en positiu. Perquè penseu que jo estic... O sigui, vaig fer la partitura, primer començo des de la part de piano, llavors vaig fer aquesta maqueta per poder sentir més o menys com és, però al final és un ordinador i no emociona. I estic segur que quan ho visquem en directe i que aquestes personetes amb qui jo he pensat posin en so la música, jo crec que ja serà... em sorprendrà en positiu.
1: Ens queden molt pocs minuts, ho dic perquè no sé si vols que acabem de sentir aquests fragments o parlem...
0: No, no.
1: Una altra pregunta que se m'ha acudit, ja ho has donat a entendre, eh? L'has escrit en tres moviments, seguint el format clàssic,
0: sí,
1: per algun motiu...
0: La idea... No, en té quatre.
1: Ah, quatre.
0: Però jo crec que la gent no percebrà quatre moviments, la gent percebrà un primer bloc molt rítmic, llarg, que dura, jo què sé, 10-12 minuts. Després hi ha un moviment lent i després l'últim moviment, que és també molt energètic, molt ràpid. Llavors tindran... I va tot seguit. Llavors la gent sí que notarà canvis, hi haurà com tres canvis. Jo ho penso en quatre, perquè realment el primer és aquest que veu de la música, aquesta música, com heu dit, de dansa, rítmica, aquestes polirítmies. La segona és la de la boleria, la tercera és un cant... Bueno, no sé, no sé com descriure, és el meu preferit. El tercer és el lent, és íntim, és algo... Jo no sé, m'encanta. És d'aquells que va sortir com d'una sentada.
1: A raig.
0: Sí, a raig. I llavors el darrer és com la introducció, amb molta energia i alguna sorpresa.

0: sorpreses. Perquè el que sí que hi ha en aquest concert són sorpreses, que ara no desvetllaré i haureu de venir a veure'l. Hi ha moments en què passen coses especials que no són les habituals que passarien en una sala de concert.
1: Tot i que, doncs,

0: amb la idea de faré quatre moviments, és un concert clàssic. De fet, els concerts clàssics no tenen el moviment lent al tercer, diguem-ne. Està més aviat, però sí. Hi ha detalls així que diries, és igual, és clàssic, no? Però és que jo, la meva idea era no fer això, perquè precisament jo volia capgirar les normes, no? I vaig començar... Però a la que vols fer una obra que dura 30 minuts, te n'adones que les estructures que funcionen les fan així perquè funcionen per alguna raó. Llavors, jo no era la meva intenció i, de fet, no hi havia moviment lent la primera vegada. I llavors, és que quan ho rumiava, pensava, és que necessito aquest moviment, és que ha d'aparèixer. Potser té a veure amb que hi ha alguna cosa més enllà que ens diu com han de ser les estructures, potser té a veure amb el bagatge que jo tinc i necessito que soni així, potser té a veure amb el clàssic, però podria ser fantasia, però penso que 30 minuts de fantasia ja seria... És una altra cosa, no sé, a mi em va sortir així... Tot i que, clar, és una bona manera de dir la forma clàssica, perquè sí, però diguem-ne que la desmuntem una miqueta.
1: Doncs aquest és el concert per piano i orquestra Saturnalia de Carles Marigó, que avui hem esbossat i que es podrà sentir en rigorosa estrena doncs, aquest cap de setmana. Divendres a Sant Cugat del Vallès, dissabte al Palau de la Música, diumenge a Sabadell, amb la Simfònica del Vallès, amb Xavier Puig, que no ho havíem dit, a la batuta, sí. I està només important.
0: Amb unes ganes, i tant. I a més, ja hem treballat amb en Xavier, sí que hem assajat, i buah, quan he vist la seva partitura amb els guixots, marcant com marcarà els compassos, i hem començat a treballar, és emocionant. Treballar amb ell i amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, per mi és un honor. Tinc unes ganes.
1: Doncs Carles, que gaudeixis molt aquesta
0: Moltes
1: setmana
0: gràcies.
1: Que tens per davant, que és fruit de tota la feina dels últims anys i els tres concerts, i vaja, que ens ho puguis venir a explicar tal com deies d'aquí un temps.
0: I tant. Moltes gràcies.
2: Assaig general.
1: Doncs així acabem el programa d'avui i avancem alguns dels continguts de demà. Passarem per uns minuts per Andorra per presentar-vos una nova edició del Festival Clàssic And, que és a punt de començar aquest cap de setmana.
3: També parlarem del concert que el grup mallorquí Pitxorines han preparat per dijous al Centre Artesà Tradicionarius. Es tracta d'una formació que en poc temps s'ha fet un lloc destacat en l'escena de la música d'arrel i ja tenen un segon disc.
1: Doncs això i més demà dimarts a partir de les 6 aquí a Catalunya Música. Ens hi trobareu l'equip que ara s'acomiada amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
3: Us esperem demà.

0: Via Jazz Concert.
1: El Club de Jazz de Catalunya Música celebra aquesta setmana el centenari Miles Davis. Gràcies a les gravacions dels arxius de diverses emissores públiques europees, tenim a disposició les gravacions de les gires de Miles que documenten dues dècades de la seva creació. Aquest dilluns a les 11 en punt, primera sessió amb el segon gran quintet de Miles. Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter i Tony Williams l'acompanyaven en aquest concert gravat a Helsinki l'1 de novembre del 1967.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour.

Un viatge particular. Molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Neci, per què voldries aprendre de plorar? Ell encara vacila, se li decanta el cap. El món et roda i vibra, com cadena a barany. La baldufa moria quan sabies plorar. Si s'allunya i no et mira, si t'és advers l'instant de plorar, què en trauries? Si et sent, Neci, riurà. I avui sabies riure, però el riure, plombat com un cos mort, et llisca aigua endins, per instants. Capbussa't, Neci. Via, nas i orelles amb sang. Cobra el riure. Si es gira, riu. I potser riurà. Gabriel Ferrater. És el seu poema Plorar. D'aquest poeta, crític, traductor, lingüista, ell va néixer a Reus l'any 1922, va morir als 50 anys. I aquest poema forma part del llibre Teoria dels cossos, del llibre Les dones i els dies. I de fons, Donizetti. És una furtiva làgrima del seu Elixir d'Amore, en una adaptació per a cello i orquestra. Amb Camille Thomas, el violoncel i la Filarmònica de Brussel·les. I això és Catalunya Música. Preparats? Doncs comença el viatge d'avui. Benvinguts.

I aquesta és la meva cançó. És el títol d'un àlbum del músic de jazz Keith Jarrett. Te'l va enregistrar l'any 1977. Amb ell, el saxofonista Ian Garbarek. De fet,

va ser una de les trobades més exitoses de la història del jazz. Tant és així que una revista especialitzada en aquest gènere deia: quan Keith Jarrett va deixar enrere el seu estimat quartet americà per una nova banda de noruecs, el món del jazz estava perplex i una mica escèptic. Tot i això, aquest grup, l'anomenat Quartet Europeu, va produir part de la música més reeixida de la carrera de Jarrett. I va tenir un gran èxit de vendes amb l'àlbum My Song.

0: El Gran Tour.
1: La va dirigir i va escriure el guió l'Universal Federico Fellini. L'escena va tenir lloc el 1960 i li va portar un munt de mal de caps. Ho explica el documental Fellini dels Esprits. En un dels moments més impactants d'aquest documental, diu, va plorar durant 6 tardes després de la primera projecció a Milà. Va plorar al veure que la gent no havia entès el que volia dir amb la seva pel·lícula. L'Església l'atacava quan ell havia volgut fer una pel·lícula d'inspiració cristiana. La pel·lícula? La Dolce Vita. El compositor? Nino Rota.

I aquesta música ens porta ara a París, al segle XVIII, amb un escriptor i filòsof francès de la Il·lustració que va marcar aquell segle, ocupant un lloc particular a la memòria col·lectiva dels francesos. Tant va ser així que el compositor italià Gioachino Rossini es va basar en una obra seva que havia escrit el 1759 per escriure aquesta òpera. Voltaire la va titular Tancredi, el nom d'un líder de la primera creuada, Tancredi de Galilea. I Rossini, Gioachino Rossini, la va titular Tancredi. Estem sentint una ària de l'acte primer, O pàtria di tanti palpiti, que interpreta la gran Cecilia Bartoli.

Doncs estàvem sentint a Cecilia Bartoli, acompanyada de l'orquestra del Teatre de l'Òpera de Viena, que dirigia Giuseppe Patané, interpretant O Pàtria, di tanti palpiti, una de les àries que conformen l'acte primer de l'òpera Tancredi del compositor Gioachino Rossini.

I aquesta és la música d'un compositor, un oboista, un virtuós oboista i compositor austríac, amb arrels alemanyes. Ell va néixer a Dresden l'any 1795 i va morir jove, a l'edat de 42 anys, a Viena. Es deia Ernest Kramer. I de la seva producció he escollit aquesta partitura, aquesta música. En aquest cas és per a mandolina, una de les obres poc conegudes d'aquest músic. Es tracta de Larghetto i Rondó per a mandolina i orquestra. Recordem el nom del compositor, Ernest Kramer.

Doncs era música del compositor del primer terç del segle XIX, Ernest Cramer. Sentíem el Larghetto Adagio del seu Larghetto i Rondò per a mandolina i orquestra, en la versió d'Alons Ariel a la mandolina amb l'Acadèmia Kölner, que dirigia Mikhail Alexander Villans. I fem via amb una de les darreres planes escèniques del compositor Rimski-Kórsakov, la seva òpera Pan Vojevoda, que vol dir el governador provincial. Aquesta és la Masurca.

Doncs així s'acaba aquesta masurca de la suite de la seva òpera Pan Vojvoda, del compositor Nikolai Rimsky-Korsakov. Ho sentíem a la versió de l'Orquestra Simfònica de Moscou, que dirigia Igor Golovshin.

L'any 1955, aleshores tenia 24 anys, un dels grans de la trompeta de jazz, Clifford Brown, va gravar aquesta obra mestra. Era de Carmichael, l'havia escrit l'any 27, i la va titular Stardust. Un any i mig més tard, Brown moria en un accident de cotxe. Tenia 25 anys.

I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I amb aquesta música que estem sentint de fons, el que us proposo és que fem la parada. Avui és dilluns, és el dia que m'agrada que anem plegats a un destí concret. Doncs avui ens quedem a Barcelona, els que hi som. Els que no, veniu cap aquí, perquè vull que anem a parar a un lloc que va obrir al públic les portes el 19 d'abril del 1853. Estava situat a la dreta del Passeig de Gràcia i es deia Els Camps Elisis. El nom provenia de la inspiració dels Camps Elisis de París, com sabem, l'avinguda més important de la capital francesa, però el concepte Camps Elisis no prové dels francesos, sinó de la mitologia grega. Mireu, segons la cultura hel·lènica, l'infern, que ells anomenaven Avern, era subterrani, i allà hi anaven a parar tant les bones persones com les dolentes. Els que s'havien portat malament anaven a parar a una zona anomenada Tàntal, la zona més profunda, un lloc sòrdid i gens agradable, mentre que els grans herois i les persones virtuoses podien anar a parar als Camps Elisis, que era un lloc meravellós, envoltat de natura, de llum, de flors i de sensació de benestar. Vaja, com el cel cristià vindria a ser per a moltes persones. Bé, els Camps Elisis de Barcelona el que buscaven, en aquest cas, era retorn al món clàssic. Estàvem travessant el període del neoclassicisme arquitectònic. I els Camps Elisis van ser, durant uns quants anys llargs, el lloc d'esbarjo més luxós i majestuós de Barcelona. Mireu, ho era pels seus salons, pel seu teatre, també pels jardins extraordinaris que l'embolcallava. I explica l'historiadora Montserrat Guardiet, en el seu magnífic llibre El teatre líric de l'Eixample, que els Camps Elisis eren, de fet, un espai de lleure on el públic barceloní podia gaudir de bona música, de bon teatre i, a més, participar en activitats lúdiques que tenien lloc en els jardins, amb funcions, atraccions, tot això com veritables parcs europeus. La iniciativa de qui era? Potser algú es pregunta. Doncs privada. Va néixer de la idea d'uns quants visionaris de la ciutat que van voler donar a Barcelona el bo i millor pel seu temps de lleure. Com us deia abans, es va inaugurar el 19 d'abril de l'any 1853. I aquests Camps Elisis estaven situats a la mà dreta del Passeig de Gràcia i ocupaven 6 hectàrees del que avui coneixem com l'Eixample. Anaven des del carrer Aragó fins al carrer Provença i del Passeig de Gràcia a Llúria. I s'hi accedia pel Passeig de Gràcia per dues portes. Entrem a dins, perquè un cop a dins, a part dels jardins, amb llacs, glorietes, hi havia també 3 edificis de grans dimensions. Un destinat a un restaurant, l'altre a una cafeteria i l'altre a un saló, on s'hi celebraven banquets i, a més, al fons de la sala hi havia un escenari de teatre i de música. Mireu, era tant el rendiment que se'n traia que 12 anys després de la inauguració, el saló sencer es va convertir en un teatre de debò. Per 1.000 espectadors, fet amb tota mena de detalls i una programació artística i musical de nivell, de nivellàs. Mireu, el seu director artístic, sabeu qui era? Doncs ni més ni menys que Anselm Clavé, que aleshores tenia 42 anys. I quina temporada feien? Potser algú es pregunta. Doncs s'iniciava el diumenge de Pasqua i anava fins a finals de setembre. En quant al repertori, la proposta musical, variada. Es podia sentir música interpretada per cors. És fàcil d'imaginar Clavé al capdavant. També hi actuaven orquestres i bandes. I es podia sentir operetes, sarsueles i, a més, hi havia pista de ball, que feia les delícies dels balladors i les balladores. A més, l'oferta de la música instrumental se centrava en algunes orquestres, algun recital i música de cambra. De les orquestres que hi van passar, la que més cops hi va actuar va ser la del Gran Teatre del Liceu. Un cop acabada la temporada d'hivern, molts músics es rellogaven a fer temporada a l'Elisi. El 1862 se celebrava un concert molt significatiu,

i és que es va poder sentir la gran marxa i el cor dels pelegrins de l'òpera Tannhäuser de Richard Wagner que ara estem sentint. Era la primera vegada que se sentia música de Wagner, 6 anys abans que s'oferís la primera òpera sencera al Liceu, Lohengrin. Bé, tot plegat, de mica en mica, va anar decaient. A poc, aquells jardins que havien fet les delícies de tota la gent que hi anava, i amb ells els locals, el lleure, la música i la cultura, cada vegada es va anar degradant més. No es va poder aturar o no es va saber aturar. Com diuen alguns historiadors, els ciutadans benestants, la burgesia i l'aristocràcia volien participar d'aquella nova aventura apassionant de construcció d'un nou espai, el Pla Cerdà, a poder ser tenir casa a l'Eixample. És el que passa que de vegades nosaltres mateixos ens venem el que tenim al millor postor. És a dir, els mateixos que havien gaudit de la música, el teatre, l'esbarjo o els elisis, ara miraven cap al progrés i també el de la seva butxaca. Bé, i el de la ciutat, eh? Això és el que deien, perquè sempre s'ha de posar alguna cosa que els hi salvi a l'honor, que ens salvi a tots plegats i parlar en nom dels ciutadans, però al cap i a la fi, tots aquests es van enriquir. Bé, i en aquella època, doncs ara, la diversió l'aniríem a buscar a un altre lloc. A més, tocava ballar el so d'una altra música, eren nous temps, eren els de la prosperitat, els d'eixamplar mires, en aquest cas, eixamplar les mides més que les mides de la ciutat, amb el Pla de l'Eixample. Fons, és música d'Albert Cotó, música d'Anselm Clavé i també música de Richard Wagner.

I avui, com a souvenir, el benefici. Sí, té a veure amb la parada d'avui, perquè parlàvem que al cap d'un temps d'estar en marxa aquells camps elisis varen desaparèixer perquè, bé, s'havia de construir, per dir-ho d'alguna manera. I això m'ha fet pensar que les paraules tenen història, canvien de significat a mesura que les persones canviem d'idea. Per això, l'evolució d'alguns conceptes ens retrata com a societat. Mireu, penso en el terme comú de benefici. El llatí volia dir fer bé les coses, aquell peculiar orgull dels oficis manuals de temps passats, l'esforç del terrissaire, del fuster, per aconseguir el millor resultat de cada peça, això sense gaire afany de guanyar diners, de competir, de destacar, ni tan sols de vendre més. Simplement moltes vegades era per plaer, per amor a la feina ben feta. Amb el pas dels segles, la paraula benefici va començar a expressar una cosa diferent, el marge dels guanys, la rendibilitat de les inversions, la diferència avantatjosa entre el que costa produir una cosa i el preu de venda. I d'aquesta manera, algunes persones sense escrúpols l'han transformat just en tot el contrari, en un incentiu per lucrar-se, fent les coses, doncs, malament, com habitatges, combustibles que contaminen, pròtesis perilloses per la salut, aliments amb substàncies addictives, bé, i etcètera, etcètera, etcètera. Què us he de dir? Bé, estimats i estimades, és un benefici brut. I de fons és música de Felipe Alexander, que forma part de la banda sonora de la sèrie Onde Nacem, On Fort, des de l'any 2018. És la seva cançó Tabula Rasa, una locució llatina que significa taula rasa, és a dir, una tauleta de cera sense inscriure, que permetia de prendre notícies i d'esborrar-les en escalfar-la i per allisar-la, doncs, és fer taula rasa i tornar a tenir un full en blanc. I això seria meravellós, fer taula rasa, aplicar en situacions per oblidar, per eliminar, per ignorar. Què? Doncs conflictes, en regles, en agravis, acords. Tot això per començar de nou i des del principi. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular. Molt particular. Amb Victòria Palma. A Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: Suma'n amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
1: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.
0: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.
2: ...2026, 150 aniversari de Pau Casals.
3: I am a Catalan.
2: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
3: Catalonia has been the greatest nation in the world.
1: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
2: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
3: Jo sóc únic, ni haurà ni ha hagut un nen com jo.
1: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
2: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè, si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Bé, doncs hola a tothom i què tal? Com estan els ànims? Nosaltres a punt de solfa perquè la calorada requereix música refrescant, que no arregla els problemes, però els fa una mica més afinats. El capità Jure us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta suau i aromàtic. Té base cremosa, ric, tot envoltat, vaja, com un curri de pollastre masala cremós. Curri de pollastre masala... Sortirem de l'Orfeó Maonès de Menorca i després anirem a la taverna de la Mediterrània i saltarem a Mòdena, d'allà a Giare Risposto, a Sicília, i després a Jerusalem, a Jamshedpur, a l'Índia, a Rostov del Don, Rússia, a Viena, a Joensuu, exactament a Finlàndia, i després farem una mica de Londres i París, i acabarem a Sant Cugat del Vallès. I l'hora dels adeus avui amb el Ferran és un oient malhomen vigorós que ens escolta des de la residència. Saludem tots els oients que ara en aquests instants us trobeu això en una residència o bé en els 300.000 vehicles que estan tornant en aquests instants. Que tingueu un viatge, gràcies per triar aquesta emissora. I per cert, el Ferran ha triat És la Moreneta de Gaietà Renom. Què, fem una mica d'esgrou?
1: Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: I en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música. Per cert, una pregunta de bord. Si poguessis eliminar una cançó de la història, quina seria?

0: allò que ell és que no puc, l'escolto i me venen tot uns records que me fan, doncs això, me fan basca. El comandament tècnic Diego Monroy.
1: Benvingut, Sabor.
0: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies.
0: Tu la fas servir, l'expressió em fa basca?
2: No, no, no gens.
0: Em fa venir la basca.
2: No, no m'agrada no. Molt, em sembla molt divertida. S'entén perfectament, perquè més la paraula basca ja no és gaire maca,
0: exacte,
2: així com a tal,
0: exacte,
2: en aquest context.
0: Però
2: i tu
0: vols destacar avui l'hora dels adeus.
2: Sí, volem donar una empenta a l'hora dels adeus, perquè tot i que tenim una llista molt maca d'oients que els propers dies tancaran el programa amb les seves peticions musicals, no volem que ningú es quedi sense la seva oportunitat de fer-ho, perquè ara ho dèiem, el temps passa volant,
0: sí.
2: Ja estem a l'última setmana de maig,
0: sí.
2: I això vol dir que la temporada s'acaba...
0: ràpid,
2: ja.
0: Pim-pam.
2: I alguns em dieu, ostres, és que no sé què dir, em fa vergonya, ves què diran de mi, no? I avui el que he fet és portar-vos una viva representació que a l'hora dels adeus tot s'hi val.
3: Jo volia dedicar aquesta cançó a totes aquelles persones que en aquest moment estiguin passant per algun moment delicat, que necessiten bellesa i alegria a la seva vida.
4: Si el que vols és preparar-te un bon xató, tot seguit una recepta de debò, agafa 4 o 5 alls, amelles un poc de sal i un bon morter.
5: És un regal que el portaré sempre dins del meu cor.
2: Iau. No,
0: m'ha agradat, perquè és el batec dels oients, és un de teves a meves.
2: Cadascú hi posa el seu toc,
0: sí.
2: I diu el que vol.
0: La pregunta és, ja sabeu quina peça us agradaria per tancar el programa?
2: Exacte, és tan fàcil com reservar-vos un dia, demanar-nos una cançó i viure doncs, un moment especial que quedarà més a més gravat i farà gràcia recordar-ho d'aquí un temps.
0: A més, dintre de la participació, a final de mes, hi ha una possibilitat de fer la ruta... No...
2: No te'n recordes mai,
0: no,
2: eh?
0: La visita guiada.
2: Ara, mira que
0: això,
2: has posat tu el nom.
0: Això, la visita guiada.
2: Exacte, de seguida res, falta molt poquet per saber qui s'emporta aquest premi.
0: Molt
2: exacte.
0: Bé, i ara hi ha gent que està esperant la teca misteriosa.
2: Sí, avui heu hagut de parar atenció en aquests llocs, en aquestes ciutats per on passarem, perquè la teca misteriosa és un líquid fosc, dens i dolç que s'envelleix en botes de fusta durant anys.
0: M'agrada molt aquesta, molt, molt, molt. Doncs encara us agradarà més la primera música misteriosa. 93048-5321, si algú ho sap, o 607-470-305. Aquí és no despenjar el telèfon, sinó una nota, allò una bústia sonora. I després hi ha també el fixa't com sona@catmusica.cat.
6: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Ara mateix som a l'Orfeó Maonès de Menorca, que ara fa uns dies es va omplir d'emoció i estima per retre homenatge a la senyora Marlene Coll, pianista, pedagoga i mestra en actiu, per tota una vida dedicada a la música. Cofundadora i primera directora del Conservatori Professional de Música de Menorca, Marlene Coll, als seus 87 anys, continua en actiu i és tot una inspiració viva per a l'illa. Un dels concerts que ha interpretat Marlene Coll és precisament aquest que sona, el concert per a piano i orquestra número 1 de Beethoven. Fixa't com sona.

0: majestuós aquest segon moviment al largo del concert per a piano i orquestra número 1 de Beethoven, amb Alicia de la Rocha en un dels moments més lírics, d'atmosfera contemplativa i amb un piano que canta amb tanta delicadesa. Què deu pensar ara mateix la senyora Marlene Coll? Marlene, benvinguda i enhorabona.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Què pensava ara mentre sonaven aquestes notes?
1: Sí, m'ha fet recordar que el vaig sonar no sé quin any, era molt joveneta, el vaig sonar de solista aquí a Menorca, un concert preciós, i bueno, sonar per l'Alicia de la Rocha ja és fantàstic, no? Però sí, és un concert molt, molt, molt polit. Vaig disfrutar molt amb ell.
0: Marlene, pianista, pedagoga, mestra en actiu i tota una institució a l'illa, cofundadora i primera directora del Conservatori Professional de Música de Menorca. I el divendres 15 l'Orfeó es va omplir d'emoció i estima per retre-li homenatge. Què va suposar per vostè?
1: Moltes sorpreses, la veritat. Moltes sorpreses, a la vegada molta alegria, perquè va ser un acte per jo molt sincer, molt sentit, i totes les persones que van dir la seva va ser per agrair realment la meva aportació en aquell moment difícil, els anys difícils, que a Menorca, malgrat que sigui una illa que és molt musical, la gent aquí és molt musical, era molt difícil poder estudiar pensant en professionalitzar-se, no? És impossible. No hi havia res canalitzat. I, clar, van ser uns quants que ens vam... Bueno, vam pensar que havien de fer alguna cosa perquè això es pogués... Bueno, va ser quan... Bueno, no jo tota sola, ara t'he de dir. Hi va haver molta més gent que va prendre part, però en els seus inicis, certament, vaig ser jo juntament amb una altra professora i dos professors, que van, gràcies a la idea de Joventuts Musicals, van posar en marxa, bueno, primer una acadèmia privada i després va esdevenir amb una delegació del Conservatori de Mallorca. Mm. Nosaltres érem una delegació, val? Però la veritat és que crec que ha valgut l'esforç fet. Ara, quan veus tota la trajectòria, jo crec que hi va haver un antes i un després del Conservatori, per bé de la música. La difusió d'ella, clar...
0: Generacions d'alumnes han après música amb vostè. Què pensa quan mira enrere, Marlene?
1: Bueno, té molta satisfacció, realment, perquè n'hi ha hagut molts que se dediquen professionalment. Ha estat una sortida, diríem, no? A part de lo que li agrada fer, que és fantàstic poder treballar de lo que li agrada, pues, la veritat és que ha estat... Veig que n'hi ha molts que s'hi dediquen professionalment en puestos de rellevància, no? No tots, perquè tinc molt d'alumnes, però també els que no s'hi han dedicat professionalment, a vegades me'ns atrop, i els seus fills, per exemple, estudien música, o sigui, és aquest gusanillo que posen.

0: Bueno, que crec que van descobrir la música, molt d'ells van descobrir la música, i això per jo és una alegria molt gran, perquè m'ho recorden, molts d'ells se'n recorden d'això.
1: Tot
0: no?
1: plegat és tot una vida dedicada a la música, no, Marlène?
0: Sí, perquè vaig començar a estudiar als 8 anys, és cert que vaig viure la música des de molt petita a casa meva, perquè els meus pares tenien una orgestina que sonaven en els embalats que deixen altres les festes, i jo sempre he crescut amb música. Vaig començar, diríem, a estudiar música en sèrio, primer amb els meus pares, després així com podien professors, als 8 anys, en els 15 havia acabat tota la carrera, que havia d'anar a examinar-me a Palma i a València, i a partir d'aquí fins ara, me vaig retirar professionalment el 2004, però me vaig jubilar, no retirar. Jo sempre seguia fent música i segueix fent música, bueno, a un tempo, diríem, molt més... Bueno, és lògic per ser d'any, no?, que tenen 86 anys. Tot és molt relatiu, més pausat, però jo no deixo de fer música cada dia. És una gran companya de vida, és cert. Sí? Ho sents?
1: L'estic sentint mentre sona de fons la fantasia impromptu en do sostingut menor opus 66 de Chopin amb Alba Ventura al piano.
0: Oh, bé, va, fantàstic.
1: Què la fa seguir en actiu, Marlène, asseguda al piano?
0: Bueno, és una necessitat. És una necessitat. Estic molt bé, gràcies a Déu, de salut, tant mental com físicament, i tinc ganes de fer coses sempre. I sobretot, també, tiro amb altra gent. Ara, en aquesta edat, estic dirigint un coro de jubilats, del club de jubilats del meu poble, un poble petit, i bueno, aquesta cosa també de veure'm-nos amb amics, i ara ja és per aquí que anem, no? Però sempre que puc col·laborar amb altres coses o organitzar ballades musicals, sempre estan disposades, sempre m'han trobat. N'he fet molt, de fet, moltes col·laboracions amb molta gent, sí. A part de ser part docent, diguem, aquesta col·laboració amb altres entitats per donar a conèixer música i estils musicals diferents. I, sí.
1: I en un món, Marlène, en un món ple de pantalles i estímuls immediats, com s'aconsegueix motivar infants i joves a la paciència i la disciplina del piano?
0: És difícil. És molt difícil, perquè avui en dia jo crec que compta poc l'esforç personal. I en totes les coses de la vida que un vol fer necessita un esforç personal. Avui en dia hi ha molt bons pedagogs, és una gran cosa que se vagi introduït la música obligada dins les escoles de primària, jo crec que això hi fa molt. Sensibilitzen-lo ja de petits. Després cada un arribarà on arribarà. Però que els digui alguna cosa la música, que ens emocioni, que no ens deixi indiferents. Això és el que hi ha que cercar, des de ben petit.
1: Plat de macarrons i, de fons, Clara Schumann.
0: Au!
1: Clara Schumann, el nocturn opus 6, amb Anna Petrova al piano, i que ens permet Carai. Dir dones compositores les grans oblidades de la història, Marlène?
0: Sí. Sí. Certament hi ha hagut un moviment ja fa poc temps, diria jo, per cert. Fa 2 anys vaig fer un concert juntament amb la Maria Camps de soprano, tot de dones compositores, i va ser una troballa perquè van haver de recercar molt, realment, que són les grans oblidades i són espectaculars com a compositores. Tenen un repertori, bueno, els que nosaltres vam conèixer i vam poder donar a conèixer la gent amb els concerts, espectacular, eh? Ja val la pena que se recerqui, certament. Sí.
1: I ara...
0: Nosaltres aquí, aquí a Menorca en tenim una, la Margarita Orfila, que la Isabel Fèlix, menorquina, ella, ha fet una feina de recerca durant 10 anys i ha publicat totes les seves obres, vull dir, i també és digne d'escoltar, unes obres precioses, sí.
1: Marlène, la cara sona és vostè al piano interpretant el meu avi.
0: Segur.
1: Què representa Menorca per vostè, Marlène?
0: Bueno, és la meva terra. Me l'estim molt. Sí, el meu avi va anar a Cuba. Sí, exactament. Aquesta la cantàvem a jubilars, precisament. La cantàvem a jubilars. Sí, no? Jo m'estim molt Menorca,

0: coneixem molt menorquina i per tant hem de defensar el nostre. Jo m'agrada molt la música popular, les nostres tradicions m'agraden, a part de tota l'altra música, clar. Hi ha tanta cosa per escriure i per escoltar, i escrita, diguem, per escoltar, i bueno, hi ha un bon repertori. Menorquí també, tenim autors menorquins també, que no s'han conegut massa, però bueno, sí, és fantàstic.
1: L'Orfeó Maonès de Menorca ara fa uns dies es va omplir d'emoció i estima per retre homenatge a la senyora Marlene Coll, pianista, pedagoga i mestra en actiu per a tota una vida dedicada a la música. Marlene, què voldria enviar-nos com a missatge a la gent que ara escolta aquest programa?
0: Bueno, que jo he tingut la gran satisfacció de fer música, d'inculcar-la en els meus fills. Tota la família meva és músic, començant dels fills, parelles i nets, i per jo és una satisfacció tan gran, bueno, que és un orgull, a part de si la meva contribució ha servit per algú a Menorca, jo crec que sí, en aquest cas, humildament ho dic, pues jo diria, feina feta, heu aconseguit.
1: I que per molts anys, Marlene Coll, una abraçada ben gran.
0: Gràcies per aquesta entrevista, moltes gràcies.

0: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: The Mysterious Tech és un líquid fosc, dens i dolç que s'envelleix en botes de fusta durant anys. 93-048-53-21, 607-470-305. I aquesta, la música misteriosa. Què us sembla? I de Maó, ens anarem a una taverna de la Mediterrània, de les que trobem en tantes ciutats i pobles, com aquesta on s'hi troben els Porvo i en Tomeu Penya. Fixa't com sonen.

0: Aquí estem, a aquesta hora, quan s'hora baixa s'imposa amb aquesta cadència tan lluminosament seductora. Lola la Tavernera, tot un himne del gènere havanera, univers mediterrani, i amb segell de Càstor Pérez i Carles Casanovas, Portbou, Calella de Palafrugell, i amb un toc country folk mallorquí de Tomeu Penya, Vilafranca de Bonany. Aquesta música... El Josep de Sant Celoni, no, el Joan de Sant Celoni la vol endevinar. Joan, benvingut.
1: Hola, Xavier, bona tarda.
0: Aviam, aviam.
1: Mira, la música, o sigui, això és Caruso.
0: Caruso, no sé, no recordo. Anaves a dir alguna cosa més, no només Caruso.
1: Sí, anava a dir que no recordava si la cantava Pavarotti o Andrea Bocelli, també em sembla que l'havia cantat.
0: Sí.
1: I però exactament aquest que heu posat no sé, no recordo qui és.
0: És Luciano Pavarotti, que ara Pavarotti, anem a saludar-lo a Mòdena, recordar-lo, i tant que sí. Excel·lent, Joan, doncs enhorabona, acabes de tenir una reserva per al programa, com a premi, i no sé si volies dir alguna cosa més.
1: No, que felicitar-vos per la bona música que poseu. Sí. Sé que molt bona part d'aquesta música és participació dels oients,
0: sí,
1: que tenen bon gust també,
0: sí,
1: i però vosaltres feu uns circuits molt adients per sentir bona música.
0: Ens agradarà sentir la teva selecció, Joan. Una abraçada i moltes gràcies.
1: Adéu, bona tarda, una abraçada, Xavier, adéu.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. Una zona de confort.
0: Diego, abans d'anar cap a Modena, què tal si li posem la segona misteriosa? Ah, aquesta costarà més. Aquesta, podríem tornar-hi? Aquesta costarà una mica més. Vaca de la Taverna, fem via cap a Mòdena. Joia italiana de l'Emília Romagna, bressol d'Enzo Ferrari, fundador de l'escuderia de Fórmula 1 més famosa del món, i casa natal visitable, museu futurista de sostre groc, color oficial de Mòdena, i del logo de la marca del Cavallino. Però Mòdena també, ciutat bressol, 1935, d'un dels més grans tenors. Fixa't com sona.

0: Això és una masterpiece, una galeta de categoria Caruso 1986, Lucio Dalla, composta al seu vaixell. Es veu que se li va avariar a prop de Sorrento. Es va allotjar a l'habitació del mític Enrico Caruso en els últims mesos de vida i, sabent que es moria i sense veu, diu que va fer treure el piano a la terrassa i va començar a cantar a la dona que estimava amb veu potent i clara. Dalla, inspirat, va compondre Caruso, joia cabró de Pavarotti, dels tenors més grans i estimats de la història. El Teatre de l'Òpera de Mòdena porta el seu nom i la seva casa-museu és de visita obligada per als amants de la música. I va estar a punt de fitxar pel Mòdena com a porter, es veu. Fa pensar també, em sembla que era Julio Iglesias, que també havia tingut vincles amb el futbol i el Madrid, crec que... es feia instal·lar la cuina a les suites, és a dir, allà on anava es feia instal·lar unes cuines. No li agradava la cuina menjar fora i diu que sempre viatjava amb formatge parmigiano-reggiano, embotits i pasta italiana a la maleta. No confiava del tot en el menjar a l'estranger. Luciano, li deien, Luciano. Bé, això és Fixa't com sona i aquesta música misteriosa... La mirarà d'endevinar el Pep de Vic. Pep, benvingut.
1: Hola, bona tarda, Xavier.
0: Aviam, de quina música es tracta?
1: Jo crec que l'he escoltada en directe.
0: Sí.
1: I reculo l'any 1979,

0: a la plaça de braus de la Monumental de Barcelona, que va venir l'estimadíssim Bob Marley.
1: No, però hi fa pensar. I no, però molt bé, que es diu, Pep. Hi fa pensar. Sí, sí, sí.
0: Sí, el Don't Worry.
1: Sí, sí, sí. Exacte.
0: Ostres, l'inici de les primeres notes és que són iguales. Algú va copiar algú, eh?
1: Aquí hi ha alguna història al darrere.
0: Sí, doncs, sí.
1: Pep, excel·lent,
0: no,
1: com sempre.
0: No,
1: no sé si vols aprofitar per dir alguna cosa més.
0: No, això que l'any 79, doncs, amb la meva parella, la Maite, doncs vam anar a Barcelona, que devia ser dels primers concerts de la meva vida, i vam veure, mesos abans, al cap de pocs mesos, moria Bob Marley.
1: Bob Marley.
0: I va ser la darrera actuació a Barcelona, i va ser espectacular.
1: Històric, històric. La música de Bob Marley,
0: no, però...
1: la punxes avui i sona tan fresca com si hagués sigut feta fa 10 minuts.
0: Ostres, sí, sí, sí, és fabulós, és un gran músic, i vocalista, i que transmetia missatge a les seves lletres, i tant. Mm-hmm.
1: Magnífic, Pep, doncs una abraçada i molts records.
0: Igualment.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
1: No és Bob Marley, però s'hi sembla quan comença. I si algú que li vingués, 93-048-53-21 o 607-470-305. I també tenim la teca misteriosa. És un líquid fosc, dens i dolç que s'envelleix en botes de fusta durant anys. Doncs vinga, va, que de Mòdena ens anem fins a Giada i Risposto, a Catània, Sicília, ciutat natal, 1945, d'un dels cantautors i compositors més innovadors, seductors. Fixa't com sona.

0: Bernard de Richard Anthony, 1962, versió de Franco Battiato, disc Fleurs, 1999, homenatge a les cançons que el van marcar. Battiato experimentava amb la música abans de ser conegut. En un festival va tocar 15 minuts la mateixa nota i el públic doncs, li va brindar unes escridassades històriques. L'organització el va treure de l'escenari per la força. Franco, Franco, ja n'hi ha prou d'aquest color. No hi havia manera que marxés. Vida de psicodèlia. També va ser director de cinema, pintor i productor. I l'àlbum La Voce del Padrone, del 81, és el primer de la història de la música italiana a vendre més d'un milió de còpies.
1: Catalunya Música.
2: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
1: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música. El centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial. A les sessions de cafè a 3:45 de la tarda hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia. I a les sessions del Via Jazz farem un recorregut per la música que Miles va crear a les dècades del 1970 i 80 a través de 6 gravacions inèdites conservades als arxius de les ràdios belga, finlandesa, sèrbia i australiana que ens permetran recuperar l'emoció de les actuacions de Miles i les seves bandes en directe.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, a Catalunya Música.
0: Som a Giarri Risposto, a tocar de Catània, Sicília. S'està molt bé, també fa molta xofaix aquí, eh? Es nota aquests dies, quina calorada, eh? De cop, i estem, escolta'm, no sé quants graus per sobre de l'habitual, però no ens hi capficarem, perquè aquesta música... Hi ha algú que la vol endevinar. I també tenim la teca misteriosa, un líquid fosc, dens i dolç que s'envelleix en botes de fusta durant anys. És el 93048-5321 i el 607-470-305. I al correu fixa't com sona @catmusica.cat. I d'aquí de Sicília ens n'anem cap a Jerusalem. Nom de la síndrome que pateixen alguns turistes que visiten la ciutat. Es veu que és un trastorn psiquiàtric temporal, una mena de psicosi o brot psicòtic, que es transmet amb deliris intensos en què l'individu s'identifica amb figures bíbliques. Ja m'imagino algú veient, oh, oh, Messies, Messies. Tenen una, com una missió divina. La policia ja està acostumada a dir, mira, un altre. I els hospitals ja tenen un protocol específic. A Jerusalem hi va néixer fa 73 anys l'oscaritzat Armand Amar.

0: Place Rouge, o Plaça Roja, banda sonora de Le Concert, el 2009, de Radu Mialinau, música del mestre franco-marroquí Armand Amar. Tot un repte amb peces originals convivint amb música de Tchaikovsky. Premi César a la millor música. Armand Amar va viatjar pel món per aprendre directament dels mestres de la música tradicional. A l'Índia, el cant sacre, instruments orientals com el zarp, una mena de tambor persa.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: El Pep de Vic no anava desencaminat relacionant aquesta música amb Bob Marley. Però no és Bob Marley, no ho és, no ho és. Ens porta més cap aquí i hi ha una història al darrere d'una persona doncs, que se'n va anar més aviat del que toca, molt aviat. I aquest líquid fosc i dens i dolç que s'envelleix amb botes de fusta durant anys, d'on diríeu que raja la cosa? De Jerusalem, nosaltres ara ens n'anem cap a Jamshedpur, la primera ciutat industrial planificada a l'Índia. Ens esperen allà, on sorprèn per la seva neteja i pulmons verds, com el Jubilee Park. Són 100 hectàrees inspirades en els jardins de l'Alhambra de Granada. Jamshedpur té una particularitat administrativa. No té ajuntaments ni alcalde. La major part dels serveis municipals estan gestionats directament per una empresa privada i el grau de satisfacció és dels millors de l'Índia. A Jamshedpur hi va néixer fa 76 anys el pianista i director d'orquestra Christian Zacharias. Fixa't com sona.

0: Què me'n dieu d'aquesta joia, aquest andante un poco adagio, segon moviment del concert per piano número 6 de Mozart? Tenia tan sols 20 anys, 1776, 20 anys. Dir Mozart també és dir Christian Zacharias, gran especialista dirigint des del teclat com a solista, des de la banqueta, no? Prefereix les orquestres de cambra més petites i íntimes a les grans formacions. I va néixer aquí, a Jamshedpur, a l'Índia. No sé si hi ha algú dels oients que ens seguiu que ens escolti des de l'Índia. Seria un moment d'aquells que dius, oh, maig, i maig. Però no, no, de moment no, eh? De moment tenim altres oients que estan dient que això de líquid fosc, dens i dolç, que s'envellés amb botes de fusta durant anys, és la ratafia. No, no és de ratfae. No, no, no, no. Això ho prova la Clara de Sant Pere de Torelló. Clara, bona nit. Ai, bona nit.
1: Hola, bona nit, Xavier.
0: Què tal, què tal?
1: Mira, molt bé. Quina tarda tan maca que està fent, eh?
0: Que sí, aquesta llum, aquesta sí. Llum. És que
1: aquesta
0: què me'n dieu?
1: Aquesta llum tan bonica.
0: Sí, aquestes hores, aquesta llum, és que és per realment ser pintor de cop. Sí, sí, sí.
1: Ai, sí, ai, sí.
0: A veure, quin és aquest líquid fosc? És...
1: Mira, jo crec que és el vinagre de Mòdena.
0: I tant! Hem passat per Mòdena, doncs el vinagre de Mòdena.
1: Sí.
0: Que per mi, no ho sé vosaltres, és un pèl sobrevalorat pel que fa al gust. O no hi entenc, què diries?
1: No, tens raó, eh? Jo sí, a mi m'agrada el vinagre de Mòdena, però últimament estic descobrint altres vinagres, el vinagre de poma o... el de xerès, això que són més suaus i no embruten... No, perdó, no embruten.
0: No, no taquen, no taquen.
1: Bueno, és això, les amanides... És que el vinagre de Mòdena és molt potent.
0: Molt,
1: i els altres,
0: molt.
1: Doncs, acompanyen, però no són tan potents, no?
0: Totalment d'acord.
1: És molt bo.
0: Proves les coses una mica per la onada que hi ha, no? I dius, quan allò dius, mira, no sé si n'hi ha, per tant... Però mira, sona
1: això.
0: Molt bé, el vinagre de Mòdena, sona fantàstic.
1: Sí. Sona italià i tot el que ve d'Itàlia és que és fantàstic, també.
0: Magnífic, Clara, doncs et felicitem i t'ha tocat una selecció, per tant, vés pensant quina música.
1: Doncs pues la pensaré i li dic a l'Anna, no?
0: D'acord, d'acord.
1: Vale.
0: Molt bé,
1: perfecte.
0: Moltes gràcies. Adéu-siau.
1: A tu, bon programa.
0: Igualment.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Ara només queda per endevinar una música misteriosa que és aquesta que comença així. Que bona és, que és una peça d'aquelles que dius, per favor, eh? Sabeu d'on anem ara? Perdó, cap on anem? De l'Índia ens anem cap al país més gran del món. Anem a Rússia, a Rostov del Don, amb el raki, aquell cranc de riu que es veu que marca la gastronomia d'aquella zona i és tot un ritual social acompanyat de cervesa local. El cuinen amb grans quantitats de sal i de net fresc. A Rostov del Don hi va néixer fa 73 anys el violinista i director d'orquestra Yuri Bashmet. Fixa't com sona.

0: Això és com un esmussi passat per glaçons. Aquesta serenata per a cordes en do major, opus 48 de Tchaikovsky. Quan el vals era el ball de saló per excel·lència a tota Europa, Tchaikovsky el va sofisticar. I a la viola, Yuri Bashmet, que d'adolescent somiava en convertir-se en estrella de rock, influït per Jimi Hendrix i els Beatles. Avui sovint és el solista principal de les orquestres amb qui toqui. Yuri Bashmet, nascut el 53, aquí, a Rostov del Don.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! I atenció, perquè la música misteriosa 2 l'hem allargat uns segons. Què? Potser l'hem fet una mica massa llarga? Va quedar Rostov del Don, anem a Viena, bressol del croissant, el Kipfel, tradicional austríac, que va néixer per celebrar la victòria contra l'imperi otomà en el setge de Viena el 1683. Viena és l'única capital del món que produeix una quantitat significativa de vi dins dels seus límits urbans. Com aquell que va a Collserola, te'n vas allà a la carena i veus tota aquella estesa de vinyes i més de 700 hectàrees integrades a la ciutat. I atenció, perquè de Viena destaquen també el cor Der Stetschoppa. No sé si ho he dit gaire bé. Der Stetschoppa. Però fixa't com sona.

0: Això és Canyella en Rei Mas, a pocs segons de les 9 del vespre. Gràcies per escoltar Catalunya Música. Fixa't com sona, amb el cor a boca quiusa de la Madame Butterfly de Puccini, distingit cor de l'Òpera de Viena, és un dels millors del món. De l'exigència d'aquesta formació en parla el cas del mític director d'orquestra Herbert von Karajan, quan era el director de l'òpera. Volia portar un cor estranger per a una producció perquè deia que el de Viena no tenia prou flexibilitat. Què? El cor va amenaçar amb una vaga que hauria congelat la temporada. La disputa va acabar provocant la dimissió del mateix Karajan l'any 1964. És allò de amb el cor de Viena no s'hi juga. 930-48-53-21, línies sempre obertes. Aquesta és una de les idees mare de la creació del Fixa't com sona, edició clàssics. També bústia sonora 607-470-305, si teniu qualsevol suggeriment musical, si teniu doncs, haver de posar-hi cullerada des de la pròpia experiència i també fent una mica de gaming.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Com els oients no passen de moda.
0: I de Viena anirem a Finlàndia, exactament a Joensuu, amb dues us. Diu traduït això que és la boca del riu, a l'est del país. És ciutat universitària. Està envoltada de boscos i llacs. La fusta és el motor econòmic i allà hi va néixer el 1974 un dels flautistes més aclamats de l'escola escandinava, Petri Alanko.

0: Què té la flauta quan saltironeja amb aquest brio, amb aquesta alegria, l'allegro de la sonata per a flauta en do major de Johann Sebastian Bach amb el flautista finlandès Petri Alanko? És un referent modern d'aquesta obra, guanyador de prestigiosos concursos com el de Kobe al Japó i el de la Ràdio de Munic, a més de flauta solista de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Finlandesa. Diguem-ho.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: I de Joensuu, a Finlàndia, anirem a Londres, a l'àrea de Southgate, al nord de la ciutat. El 1983 hi va néixer en el si d'una família jueva i amb tradició musical en el jazz, cantant i compositora, la que és protagonista de la segona música misteriosa. Fixa't com sona.

una explosió de la natura. El nostre dia arribarà, gran hit del 63, el van signar Bob Hilliard i Mort Garson, però el va redimensionar de manera estratosfèrica la gran Amy Winehouse en la recopilació pòstuma del 2011 This Lioness Hidden Treasures, d'aire jamaicà, i d'aquí el pep, no?, que li ha recordat Bob Marley, aquest aire jamaicà relaxat, influència de l'escalent i del reggae clàssics dels 60, amb notes de rhythm and blues i de soul. La vida de l'Amy va estar marcada per l'abús de l'alcohol i altres drogues. La seva mort prematura als 27 anys l'ha fet entrar en el Club dels 27, amb altres estrelles com Kurt Cobain, Jimi Hendrix o Janis Joplin, entre d'altres.

0: Estem aquí molt tranquil·lament a Londres ara mateix i mira, què vols que hi fem?
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres, els que agraïm aquesta tria de Catalunya Música, perquè de Londres ens n'anem a París, just on passa l'acció d'Ascenseur pour l'échafaud, l'ascensor al cadafal, 1958, Louis Malle, clàssic del cinema negre francès. L'acció transcorre en una nit a París, atmosfera nocturna i elegant, amb Jean Moreau de protagonista i banda sonora semi-improvisada de Miles Davis, històrica dins del jazz i del cinema. Fixa't com sona.

Miles Davis, Quintet i Sequence, What Year Take Two. Tanca l'ascensor al cadafal de Louis Mal i fan de Miles, era fan. I aprofitant que Miles Davis visitava París, el van a veure. Miles, Miles. I estic fent una pel·lícula. Per què no ens graves la banda sonora? Home, Miles va dir, home, la banda sonora, però ho hauríem de preparar això una mica. No, no, improvisem. I amb el temps ha esdevingut un valor històric fonamental. Per als amants i per als interessats, Catalunya Música celebra el centenari de Miles Davis amb una setmana dedicada als seus enregistraments discogràfics i concerts històrics. Des d'avui fins dissabte, programes, doncs, els programes Cafè Jazz i Via Jazz, concert que presenta la nostra companya Pilar Sobirà, proposen un doble recorregut per l'obra, les formacions i l'evolució artística d'una de les figures més decisives de la història del jazz. Miles Davis demà, doncs, hauria complert 100 anys, va morir als 65 i la seva vida realment és sorprenent, no? Com de tots els genis, si fa o no fa. Es veu que li agradaven molt els Ferraris. I rema, rema, no? Ja te l'imagines allà amb aquell cop de... I tenia una mirada, es veu que, escolta'm, era sorrut, sorrut, en Miles. Però no, i ho va marcar de quina manera. I ara acabarem a Sant Cugat del Vallès. Ho farem amb la col·lecció d'objectes personals més grans d'Europa dedicada a Marilyn Monroe? No. Acabarem en aquesta població d'on són originaris els germans Saltor, els guitarristes Saltors. Fixa't com sonen.

Algú demana d'on surt aquest tema, la polca manuixera del disc Fingertips del duet Saltós. Prestigiosos guitarristes amb més de 30 anys de trajectòria d'escena en l'àmbit de la guitarra. Blues, country, rock, pop, flamenc han actuat en festivals i sales de concerts en diversos països. I són d'aquí, de Sant Cugat del Vallès. I què tal una propina musical? Sí, sí. Què tal, per exemple, la soprano Sara Blanc, que està vivint un moment fantàstic amb aquell

0: Aplaudiments en directe de Sara Blanc, una de les sensacions de darrera hora, joveníssima, és de Darmós, a la Ribera d'Ebre, vam parlar amb ella ara fa unes setmanes, 1989, cantant lírica que posseix la tessitura de soprano i que doncs, té una, allò que se'n diu una agenda farcida de totes, i una de les interpretacions importants serà amb Mozart en aquesta i en la propera temporada. I aquí l'escoltàvem amb Janis Kiki, o mio babino caro de Puccini. I entre una cosa i l'altra estem a 10 minuts del final i volem dir que l'hora dels adeus avui és amb el Ferran, malhomen vigorós que ens escolta des de la residència. Ara hi parlem.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: El Ferran té una connexió molt especial amb la música. Ferran, benvingut.
2: Bona nit i bona hora, estimat, estimat Xavier Solà.
0: Com esteu?
2: Oh, quin dia més llarg, quin dia més llarg, esperant aquesta hora. Sembla que és un dia llarguíssim. Bueno, ja ha arribat.
0: Perquè de bon matí ja esperàveu aquesta hora, no?, per fer la...
2: No, i ahir dic, ojo demà, que no et passi. I bé, ahir ha arribat l'hora per mi preciosa i per tots els oients d'aquest programa que fa vostè, fixa com fa, tot sona bé, tot sona bé.
0: Ferran, i després de pensar-hi tanta estona, què és el més important que voleu comunicar?
2: Sí, mira, hi ha un CD cantat per l'eminent Gaietà Renom,
0: sí,
2: que va ser 50 anys primera veu de l'Orfeó Català. Mhm. 50 anys, primera veu. No és qualsevol cosa, això. Bé, llavors hi ha una sardana que es diu És la Moreneta.
0: Sí.
2: De l'Antoni Carceller, que és cantada per ell. I fa molta il·lusió que tots els afortunats oients que puguin sentir aquesta sardana cantada per aquest eminent tenor Gaietà Renom, 50 anys. Que això no es diu, no passa tot sovint, això, 50 anys, primera veu de l'Orfeó Català. Que sentin aquesta sardana primera, hi ha unes paraules del Rapsoda que diu unes coses precioses, i després ve el cant de la sardana, És la Moreneta, que tothom que pugui que la gravi, perquè tindrà una joia dintre de les seves respectives discoteques, i vostès també.
0: Doncs fantàstic, perquè tancarem el programa amb Gaietà Renom i És la Moreneta. Però abans, Ferran, què tal esteu a la residència?
2: Miri, Xavier, jo fa 11 anys que sóc a la residència, sanita. No sé si t'has demanat mai aquesta residència.
0: Sí, i tant.
2: Aquí al costat de la Sagrada Família, perquè hi ha antelàries de tot Barcelona, aquesta empresa. Amb una residència, les persones ja d'una edat i que estem soles perquè se'ns han anat els seus volguts, el millor que es poden fer els familiars que quedin és portar-la a una residència com Sanitas, on estic jo, que puc donar fe de lo que és estar en aquesta residència de l'edifici que es diu Sanitas Mayores, Provença 520-520, entre Castellejos i Cartagena. I demanin informació a tothom que ho necessiti. Perquè el millor favor que poden fer amb un familiar de vostès, qui sigui, és portar-lo aquí, a aquesta residència on estic jo, que fa 11 anys que això no permeti. Jo no tinc res, no tinc cap patologia crònica, afortunadament. Va ser per la malaltia de la meva dona, que va tenir demència. Bé, d'aquí ve que jo també vaig venir cap aquí per no estar sol a casa. Una persona sola a casa a les nits no hi pot estar, perquè tots els accidents passen per les nits. La mostra la tenia aquí, amb els ingressos que hi ha hagut, que tothom explica el mateix. La nit va caure, es va aixecar, que bonic al lavabo, es va posar les sabatilles malament, pom a terra. I des de que cau, fins que no ve el familiar a veure el papa o la mama, passen 5 o 6 hores. Sobretot faci'm cas del que dic, que la meva experiència és única. Les persones que tenen la necessitat de portar els seus sers volguts aquí, a la residència, sí, aquí està, però hi ha un altre món natural. Mira, aquí va, Castellacos, Mallorca, n'hi ha un altre que diu Sanita Sagrada Família. Vull dir que ho tinc tot a la porta de la mà. Però, sobretot, en persones afectades per aquestes finals de vida, on està millor resident és en una residència sobretot si és la fauna estiguió.
0: Doncs...
2: I aquí hi ha un servei, aquí hi ha un servei d'infermeria fabulós.
0: Ferran, celebrem sentir les seves paraules d'optimisme, perquè no tothom ho veu igual, ni ho viu de la mateixa manera. Però ara jo voldria no acomiadar-lo sense dir que vostè toca el violí, que no és el mateix que ser violinista.
2: No, jo la meva il·lusió, cara que li he dit abans a la seva estimada companya Elana,
0: sí.
2: em farà com doni'm aquest goig que vostès es facin una foto amb el meu violí, que vostè no en té cap de foto amb el meu violí, segur que no.
0: No.
2: Que no? Home, vostè no pot estar sense una... Amb la seva formació que té, que és una persona que té una addicció per explicar les coses musicals, vostè no tindrà una foto amb el violí del Ferran, per l'amor de Déu.
0: M'agradaria molt.
2: Però, jo, com que tinc tot el dia disponible, perquè els jubilats, el que m'ho sobre són hores... Jo m'adapto, vostès em diguin, mira si és fàcil.
0: Ja això. Mirarem de trobar la Mener.
2: Perquè els moments bons s'han d'anar a buscar, Xavier.
0: Està molt bé. Per cert...
2: Que els dolents ja venen sense explicar-los.
0: Sí. Per cert, Ferran, l'amic Mateu Siuran ens apunta que el rapsoda de la cançó És la Moreneta és Isidre Sola.
2: El rapsoda és Isidre Sola. Home, ho escolti.
0: Home, Isidre Sola, clar que sí.
2: Home, però ara escoltin-me per la ràdio que quedaran de pedra.
0: Molt bé.
2: Isidre Sola, home, per la mort de Déu.
0: Doncs, Ferran, ens acomiadarem i vostè tancarà el programa. Què voldrà dir a l'audiència de Catalunya Música?
2: Sobre quin motiu vol que parli?
0: Sobre la vida, lo bonica que és la vida, però que a vegades es complica.
2: Sí, sobretot, miri, el tren de guanyar diners només passa una vegada a la vida, que és el que em passa a mi. Quan pagaven les hores extres, que ara no se'n paga cap, perquè és massa diners, pagava hores extres, és una fortuna, per favor. Sí. S'ha d'aprofitar. Si en guanyes 500, guarda'n 200. Si en guanyes 5.000, guarda'n el que puguis. Perquè el dia de demà, que és el que m'ha passat a mi, tots tenim el dia de demà, que no sabem amb el que ens trobarem. Quan jo tenia 25, 30, 40 anys, poc me pensava arribar a aquest final de perdre un ser volgut per culpa de la demència, que és una malaltia molt desastrosa.
0: Tu diràs.
2: Fa molt de mal una persona amb deficiència, amb demència i Alzheimer. És un final de vida. Només ho sap el que ho passa i el que està al seu costat. Que aquest sóc jo. Per això recomano que no deixin ningú a casa. Oh, mira, la meva mare té 88 anys i està sola a casa. Ai, per favor, greu error, Sant Antoni. Com se vol dir, se la trobaran a terra amb 2 litres de sang al costat. Què és el que passa quan venen aquí els residents?
0: Queda clar. Doncs, Ferran, s'ha entès molt bé, molt clar i diàfan. I ara que passi Gaietà Renom, encapçalat per Isidre Sola, i És la Moreneta. Ui.
2: Ja estic
0: frisant. Fixa't com sona. Aprofito per dir-li adéu-siau a vostè i a tots els oients i dic que demà a les 8 estarem allà. Mira, ja sona. Anem allà.
2: Gràcies, adéu.
0: Que vagi bé. Adéu-siau. És la Moreneta. Adéu-siau.

És la Moreneta, la fe del poble català, l'estel del seu camí, l'afany dels seus amors. De l'Escolania la veu al cel han escoltat i el so de l'oració ressona per tot Montserrat. Tota la muntanya et volta donant-se les mans, sardana de l'amor d'un poble de cristians. Sona la tenora, no sé què tenen els seus cants. Balleu, senyora, pels catalans.

0: El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals.

0: a Catalunya Música.
1: Catalunya Música.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Bona nit. Aquesta setmana el món del jazz celebra una de les grans efemèrides del 2026, el centenari del naixement de tota una llegenda de la història del gènere, de Miles Davis. Celebrar la figura de Miles Davis passa necessàriament per recordar el seu llegat i per admirar la capacitat que va tenir per obrir noves vies, per marcar en cadascun dels seus projectes cap on podia obrir-se el gènere jazzístic i guiar i estimular les noves generacions per seguir aquestes exploracions. A les sessions del Via Jazz d'aquesta setmana tindrem una oportunitat única de veure aquesta evolució gràcies a 6 gravacions fetes en directe les dècades dels 70s i 80s per diverses emissores de ràdio europees, gravacions inèdites que ens arribaran des dels arxius de Ràdio Belgrat, de la ràdio belga, de la ràdio finlandesa i de l'ABC australiana, d'aquests concerts que Miles Davis va fer a les gires internacionals, gràcies als quals podrem gaudir de l'evolució de la seva música durant una mica més de 2 dècades. La primera escala d'aquest apassionant viatge ens situa avui a Hèlsinki l'1 de novembre del 1967. El que sentirem és el que ha passat a la història com el segon gran quintet de Miles Davis. Aquesta banda, una de les més influents en la història del jazz modern, que va transformar profundament el llenguatge jazzístic. Es fa difícil definir el perquè, però el trencament de la rigidesa harmònica, l'alteració de les estructures i la llibertat expressiva de cada membre de la banda en serien potser les claus. Miles va proposar aquesta renovació a 4 músics de la següent generació: el saxofonista Wayne Shorter, el pianista Herbie Hancock, el baixista Ron Carter i el bateria Tony Williams. A més d'extraordinaris instrumentistes, tots 4 eren també inspirats compositors que van aportar al quintet alguns dels temes que la banda sublimaria. La gira europea de la tardor del 1967, en un moment de màxima compenetració de la banda, va portar el quintet de Miles Davis per França, Alemanya, Bèlgica, Suècia, Dinamarca, Països Baixos i Finlàndia, des d'on el sentirem avui gràcies a aquesta gravació dels arxius de la ràdio finlandesa feta l'1 de novembre del 67.

Gravació inèdita, aquesta que sentirem avui gràcies a la ràdio finlandesa, una de les emissores públiques que han preservat documents històrics com aquests. El quintet de Miles Davis va tocar l'escenari del Kulturitalo, la Casa de Cultura d'Helsinki, 50 minuts seguits, enllaçant Agitation de Miles, el Footprints de Wayne Shorter, una visita a Thelonious Monk amb el Round Midnight, Walking, un original de Richard Carpenter que Miles Davis havia també incorporat al repertori del seu quintet, i un altre original de Wayne Shorter per tancar l'actuació, el Mascualero. Aquí teniu aquest concert extraordinari. Des d'Helsinki, l'1 de novembre del 1967, el quintet de Miles Davis. Espero que en gaudiu.

Miles Davis, trompeta, Herbie Hancock al piano, Wayne Shorter als saxos, Ron Carter al contrabaix i Tony Williams a la bateria. Tancant aquest concert amb Mascualero, un original de Wayne Shorter. Una composició que el quintet de Miles Davis només va publicar en disc una vegada, la trobem a l'àlbum Sorcerer del 67. Per tant, aquesta gravació en directe que acabem de sentir és tot una joia perquè és de les poques versions del quintet de Miles d'aquest tema que ens han arribat. Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter i Tony Williams que l'han enllaçat amb la seva conversa a Walking, un tema que Miles Davis havia incorporat a finals dels 50s al repertori del seu primer quintet i que també va formar part del repertori d'aquest nou quintet, el conegut com a segon gran quintet, una banda activa entre el 64 i el 68. Els hem sentit avui en una de les actuacions en directe que plantejaven com a continu de música, enllaçant amb improvisacions obertes els diversos temes. I amb els cinc músics participant com a iguals dins d'aquesta banda que deixava enrere la idea de solistes i acompanyants. Tot un luxe haver sentit aquest concert que la ràdio finlandesa va gravar l'1 de novembre del 1967 a la Casa de Cultura d'Helsinki. Un concert que l'emissora preserva els seus arxius i que ha posat a disposició de la resta d'emissores de la Unió Europea de Radiodifusió per celebrar el centenari del naixement de Miles Davis.

0: Ho deixem aquí. En Josep Aymí i jo estem encara emocionats d'haver pogut sentir aquesta gravació inèdita i esperem que vosaltres també hagueu passat una bona estona. Seguint aquesta ruta per les visites que Miles Davis va fer a Europa amb les seves bandes, demà serem al Palau de Belles Arts de Brussel·les per sentir el concert que Miles Davis i el seu septet oferien al Festival Newport de Bèlgica l'octubre del 71, amb el saxofonista Gary Bartz, el pianista Keith Jarrett, el baixista Michael Henderson i els percussionistes Dougie Sinclair, Don Alias i James M. Toomer. No us el perdeu. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert, un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.
2: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
2: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
2: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Malgrat no ser un compositor de bandes sonores, la seva música és molt utilitzada al cinema. George Ligeti, amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Els homes clàssics. Cada dia a 1:00 del migdia, a Catalunya Música.

Montserrat Torrent, que és una persona cabdal a la meva vida. Segurament la persona és la persona culpable que em dediqui a l'orgue, perquè em va demostrar que, tot i la seva capacitat abstracta que m'ha dit abans d'expressió, l'orgue també podia parlar directament a l'ànima humana, i ella m'ho va demostrar i em

0: va fer veure l'òrgana d'una manera molt més propera i molt més fantàstica. La veritat és que és una persona que m'ha canviat el futur, diguem, i això fa que m'hi dediqui i m'hagi dedicat durant molts anys a l'òrgana, no?
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de David Malet, pianista i organista.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Us convidem a sentir el concert per violí i orquestra, opus 47, de Jan Sibelius, en la versió de Yasha Heifetz, violí, i l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Walter Händel.

Acabem de sentir el concert per violí orquestra Opus 47 de Jean Sibelius, interpretat per Jascha Heifetz, violí, i l'Orquestra Simfònica de Chicago, que dirigia Walter Händel.

0: Catalunya Música.
1: Sou a Catalunya Música, la sintonia que us convida tot seguit a sentir la música de Beethoven, la sonata per a violí i piano número 10 en sol major, opus 96. Aquesta és la versió del violinista Agustín Gimé i de la pianista Maria Joao Pires.

Agustín Dumé al violí i Maria Joao Pires al piano i interpretaven la versió que acabem de sentir de la sonata per a violí i piano número 10 en sol major, opus 96 de Ludwig van Beethoven.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir el trio per violí, trompa i piano en mi bemoll major opus 40 de Johannes Brahms, interpretat per Stephanie Chase, violí, Lowell Greer, trompa, i Steven Lubin, piano.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El que sentirem tot seguit a Catalunya Música és el Concerto Breve per a piano i orquestra de Xavier Montsalvatge. Aquesta versió que us oferim la van enregistrar el pianista Daniel Blanc i l'Orquestra Simfònica Nacional de Cuba, dirigits per Enrique Pérez Mesa.

0: Sentíem el concerto breve per a piano i orquestra de Xavier Montsalvatge, interpretat pel pianista Daniel Blanc amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica Nacional de Cuba que dirigia Enrique Pérez Mesa.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Ara us proposem una de les obres del compositor Alberto Ginastera. Hem escollit el seu ballet Estancia, opus 8. El sentim tot seguit, interpretat per Luis Gaeta, narrador, i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Giselle Bendor.